0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.
2: Es un killer, es su capitán artillero.
0: Que te jugas a Sique Rodríguez.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: Bueno, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com sap patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. Com estàs?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, es verdad. Sobre todo el Sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi. Lamine Yamal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo acunó en sus primeros meses de vida. Algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramon, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cost de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea. És a dir, de vegades no el poses el primer. Normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina, és Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure per d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions.
1: Sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades es va massa a poc a poc. I has de saber trobar el punt. I entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer el camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veiem al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un bazar, home. Tu has d'entendre, mira, la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que, en el fons, el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia. Sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas. Però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular. I aquell camp, jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava molt Corif, que tot es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern, com la majoria d'estadis que hi ha al món, per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema. És a dir, la febre que tenen l'afició turca és és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En sèrio?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora. No sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. No, quan voltes pel món veus coses d'aquestes. Tu te'n recordes aquell del Rubín Kazán, el Verdiev, l'entrenador aquell que vam anar? Aquell tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
3: És broma, no... és broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
3: Tenia aquest ritual?
1: Tenia aquest ritual. Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
0: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, ¿eh? Porque aquí vendes de todo, ¿eh? Hay que diversificarse, ¿eh?
4: Claro que sí.
0: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
4: Los días que gana el Barça, periódicos.
0: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
4: Acompañado del cafelito.
0: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. Qué partidazo, al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia, dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen amb l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant el marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé. Després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
0: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca, eh?
4: Adiós.
0: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, eh? I res, que en un minut estem a la ràdio. Ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4, al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries, aquest inici de temporada. És històric. A més, per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres, reclamant un davanter centre, que no hi haurien gols, i en porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts de imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades, i ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamine, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
0: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
1: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu, quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple lo del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
0: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma, a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, eh? Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa, al Bernabéu?
0: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho, ahora Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no es...
0: El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i, sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador ahir del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
0: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí.
1: Sí, amb el del Fener.
0: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre en l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està tacat, fent veure que tot està d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis
0: o... lo de la Juve, el Mojigate també,
1: el Mojigate o tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa, llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
0: I tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió d'Europa, aquí tu tens que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyant la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què, d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
0: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça, mentre allà la Eli enfocarà Plaça Catalunya, continuen acampats... la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació... amb les tracturades, que també és una...
0: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que, a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de... classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... O sigui, hi ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre, i per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va bé és el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu. I que si ens posem de vegades transcendents, com algun oient, i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos, quan passa, un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Istanbul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pretenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, eh? Amb accent a la O.
5: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
6: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
7: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
6: Con la C, completísimo.
7: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
9: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
10: Esperando.
9: ¿Esperando a qué?
10: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
9: Pero si ya ha llegado.
10: ¿Y a qué estamos esperando?
11: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
12: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
13: Que no vuelvas a llamarme a estas horas. Que aquí tenemos ventanas cortizo.
14: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
15: ¿Tenemos visita?
16: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
17: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
16: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
15: ¡Nos están vacilando!
16: Oh, sí.
18: Nos encantan los ambientes tensos.
16: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
19: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.

0: 12 i 25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona. A l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya, podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit, podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això ho va fer amb Valentona al Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el gol que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames, però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap al lateral de la dreta, perquè com que té les dues cames,
0: eh?
2: pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Sí, tu el veus millor de lateral esquerre.
2: A nosaltres quan més bé va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: El domina les cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta. I jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals... I ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres, que són dretans, i al revés, els dretans, que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar... Pues has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, pues busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui entre que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: És una alternativa?
3: Sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça. Amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4 i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal? Com estàs encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal? Com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó. Vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake. I, clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo. És el moment.
5: Ama tabi ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit el camp.
4: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i miren enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a la Lisa Millen, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a les xarxes
6: socials. Mira, bro, aquí està el callo. La tenen ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no fan ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, eh? 3, 2, 1...
0: Raqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de la Lisa Millen. Mira'l. No sé, jo realment a l'estadi, t'he de dir que sembla evidentment que la que xiula és la gent. Però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Lluís, tu has jugat a la Lisa Millen, sí. Tu també has estat allà a la banqueta. Sí. L'ambient, què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real. O sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla
2: jo,
3: i que posa molt nivell.
2: És que hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0. Haguéssim donat el segon gol. No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va acabar. Es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sigue? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
1: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquests moments. No és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures podem posar això... músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Flaqui, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barcelan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Héroe Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de la Lisa Millena. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però la

0: li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat, evidentment, frustrats i rendits amb aquest Barça-Lan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
1: Avui hem obert el bar a les 11 del matí, ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
2: Ja has visto quién es mi hijo, ¿eh? Ya has visto quién es mi hijo, ¿eh? Que os ha dejado fritos a todos, hombre.
1: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhar a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. El Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
3: Què tal? Bon dia.
1: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
4: Sane o Yamal.
5: Sane o Yamal? Who's Yamal?
4: Lamine Yamal.
5: No, I know Sane, but I don't know Yamal. Yes.
1: Li pregunten Sane o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sane és company seu al Galatasaray. Jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
3: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
1: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris, perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta: ell ara ja sap qui sóc? I un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com es feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
3: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
1: I què et va dir, Lemina?
3: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
1: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh? En anglès.
2: Ja hago yo otra broma.
1: Ell ara sap qui soc i l'emoji d'un fantasma.
2: Lemine, ya no es Sané, Lemina... ahora es enfermé. Venga, hombre.
3: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
1: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
6: La pregunta era Mourinho, si servís o no. Si serveix això, clar. És, forma part de l'ambient.
1: Ara obrim la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
6: no, d'ell amb tu. Perquè...
1: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
6: No, home, no.
7: I a més, els jugadors actuals del Barça...
1: Quin pàjaro, eh? Quin farsant.
7: Els jugadors joves actuals del Barça agafen el els hi va. Sí, els hi va la marxa i molt.
6: Sí, sí.
7: I molt. I
6: d'acord.
1: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acaba de trobar còmode. Però a la segona meitat, 2 assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu havies reivindicat o havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per ser a Lamine Yamal, com un dels capitans.
7: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
6: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí. La primera part jo crec que va fer un sobreesforç al Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en el Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància, el Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor, i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai, encara és molt més alta i pot ser molt més precisa

0: i això fa que després llueixi molt més les seves accions, no?
1: Recordo
2: que...
1: De l'àrbitro, no? És mèrito també d'una persona que anula inexplicablemente el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2-0.
3: I Torralde González va dir que era fora de joc.
1: Sincerament,
3: no m'ho va semblar al principi. Després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
4: A veure, si la toca, si realment Baris Albert Yilmaz toca la pilota, és fora de joc, com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja està fora de joc clarament Yilmaz.
5: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, sí. Si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
4: Sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martín és clara. Mm,
3: va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
6: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part, i crec que ahir es va tornar a veure.
3: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
2: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important, estiguin almenys el més descansat possible.
3: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa a Alemanya, quan vau estar amb Guardiola Bayern de Múnich?
0: Sí, el conec inclús personalment.
3: Ah, sí? I què tal?
0: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això. I tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, a poder treure-li el màxim rendiment. Després això no té res a veure, però és un detall molt important, no té res a veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que tot pot agradar més o pot agradar menys, però jo aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell i adaptar aquests jugadors que són de molt talent. Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. És més que és al revés. O sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
2: Clar, perquè comentàvem abans al VAR, no? Tens el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrar? Per què? Perquè és el millor... el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai, Gordon. Que necessita més espai? Pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte, i amb lectura de partit, excel·lent.
3: Vaig a ser dolent, ara que treus el tema Rodri, i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
0: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor aquest, o que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
3: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
0: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor, i la qualitat que té... no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però, clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
3: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
0: Sí, sí, exacte.
7: El Rodri seria
0: per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
7: Busquets seria la mare. És qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa... En canvi, el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother. But both are very important. Very important.
0: Ja t'ho ha definit perfectament, no?
3: Fantàstic, gràcies,
7: with,
3: Pep.
7: With no milk, with no mother, there is no son. No.
3: Per cert, d'aquí una estona, 1 per 1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
7: Yes, especial coses turques.
3: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
7: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
3: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, què et quedes?
6: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
8: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoy playing football.
9: Lamine és molt bo, físicament està molt bé i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
6: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
10: Hemos gestionado la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien, y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
3: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, després del partit.
11: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más, pero me puedes explicar lo de la finta de la Rabona y también lo que hiciste antes para darte espacio para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de la Rabona, ¿por qué hiciste eso?
12: Últimamente veía mucho que los defensas, siempre que llego a línea de fondo, se tiraban al suelo. Y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, además salí efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
11: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
12: Siempre, somos el Barça, hey. El mejor equipo del mundo.
3: Fintes per aconseguir espai. Futbol.
2: Futbol.
3: Talent.
2: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tots són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, ell també sap com el defensen, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer, i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
13: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho, cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
2: Claro,
13: es que es de cajón.
3: Flaqui, embarqueu d'aquí un quart d'hora ja?
5: Aproximadament. Vale. El vol surt a 3:45 hora catalana, doncs
3: sobre. Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes. Professor, el Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
7: Correcte.
8: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
9: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
6: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre, i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
14: Bueno, estamos en un muy buen momento. Llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora. Creo que hay cosas muy positivas. También notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro. En ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
3: És interessant el que diu Rodri i estava mirant al Carles Planchan i deies que sí amb el cap, que a Europa de vegades s'ha d'intentar atacar més, més a poc, perquè si no sí. T'enxampen després.
0: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben inculcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una
3: però
0: mica.
3: Però a mi sí feia la sensació que el Barça era més prudent que el partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, però no...
0: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, sí. Jugaves amb Pedri i amb Rodri. I precisament, si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri de Pedri els hi costa arribar. Per això poden rematar ells al bord de l'àrea. Vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control. O sigui, atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per lo que és rebre aquesta...
3: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
2: Sí, clar, i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts. A mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1 a 4, sinó moltes vegades amb 1 a 2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt... A mi m'agrada això, atraure, buscar l'espai, i aquí ets...
0: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments sí. A l'espai, sí. Moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
2: Sí,
0: tu,
2: sí,
0: no m'has vist, sí. no m'has vist. I la Mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera... Això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar jugada. I en les pèrdues, a patir.
2: I Pedri, així,
0: anava així per allà, per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar amb curt, a tocar, que es posicionin. Ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava.
4: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes Rodri, als descansos se l'escoltava d'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia, una passada més, i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
3: 10 minuts i arribem a la 1 del migdia. Entrem a la classe del professor Flaquer, va.
15: La classe del professor Flaquer. Excel·lent.
5: Ser el millor equip d'Europa. Això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable. És una obligació. Mola poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
15: Notable.
5: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
15: Satisfactori.
5: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Adeyemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar Lamine. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
15: Suspès!
5: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamin, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
3: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamin fa por.
16: Hosti, si fa por, nen. Mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
3: Quina assistència té
16: que, és que... Sí, sí, sí.
3: Ara la remates com la mina, l'Skyler.
16: D'una banda, en surts, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el Carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
3: 4 ens regalarem a la segona hora del que t'hi jugues, 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'U per 1.
15: L'U per 1 del Bermúdez.
3: L'U per 1 del Galatasaray, 1 Barça 4.
16: Especial coses turques.
3: Comencem per Joan Garcia.
16: Encara és hora que li donin feina.
3: Eric Garcia.
16: Salsa blanca. Allà on el fotis t'ho millora tot. S'enguarra el que calgui. És boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
3: Covarsí.
16: Telenovela turca. Amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
3: Gerard Martín.
16: Una mesquita. És immens. Es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria, t'hauràs de genollar al seu davant.
3: Cancelo.
16: Istanbul. El seu trànsit és un caos, però té coses encantadores. I la seva presència no és capital, però com si ho fos.
3: Rodri.
16: Constantinople. Era la capital d'un antic imperi immens. Va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
3: Pedri?
16: Doner Kebab. Es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
3: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
16: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
3: Dani Olmo.
16: Bolso. És nou, però és fals. I crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
3: Lamine Yamal.
16: Llàntia. Només que el freguis una mica, treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
3: Anthony Gordon.
16: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
3: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
16: Pa de pita. Sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
3: Adeyemi.
16: El gran basar. Quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que bé regateja i ara com tots el volem.
3: Bernal.
16: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
3: Condé.
16: La bandera de Turquia. Quan el veus tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
3: Gavi.
16: Espècies. Ell vol tornar, però el comí se li està fent una mica muntanya.
3: I acabem amb Hansi Flick.
16: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
3: En una estona teniu l'U per 1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermú, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
17: Molt bé.
18: Ens veiem, eh?
5: Fins ara, gràcies. Una abraçada a tots.
18: Adéu.
3: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchar, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Sí. Ho va dir a la prèvia del partit?
2: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22 i escaig, sobretot per la gana i també pel que deia abans, eh? I no és menor el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Per tant, estic totalment d'acord.
0: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival. Mig el dia del Sevilla, mig una sí. mica ahir, sí. una estona, que van quedar totalment extasiats només amb els primers 40 minuts. i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
4: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo, hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està al nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
6: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això. Ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, l'ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Mm. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 a la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts, el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini ara, aplastant.
3: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça, sí, en doble.
6: Ell ens havia dit,
3: mitja part a mitja part.
6: Ell ens havia dit 18
3: i
6: 2.
3: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
6: És molt bèstia.
4: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. Oh. 14 de 14 en l'inici de temporada.
3: Espanya va guanyar els 4 partits.
4: És una borrada. És irreal.
0: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants ahir mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200 i l'altre en fa 600.
3: Ara
0: multiplica tot per 3.
3: Ara ho ampliem què t'hi jugues, a la segona hora del programa.
17: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
2: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
3: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
2: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Vol Ras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Ibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina, del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
0: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renegant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
5: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
4: Us ho prometo, no em moriré sense abans haver conegut a la tia Milagros, la del tio Faja.
6: Sí que...
7: ¡Sí que!
6: ¡Aquí!
8: ¡Philip Coutinho!
6: No es el qué, ni el cuánto, es el cómo.
9: He ahí.
6: Eso es exactamente lo que está dejando al madridismo con secuelas mentales.
10: Perdóname.
6: Desde el 1899, su ilustrísima es la envidia futbolística de todo el mundo. Su metodología ha convertido al Barça en un club a imitar.
11: ¡Cara que está lindo, Lúder!
6: Y ese afán de querer parecerse al Barça de todos los equipos es precisamente lo que ha dejado al rebaño lácteo tarumba. Ni siquiera el esfuerzo que hacen a diario en llevar el debate a la cantidad es

0: Espanyola.
1: Ja ho tenim, això. Galatasaray 1, Mercadei Emi, Barça 4. Ja
2: estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per dos. Com que fem la retransmissió en català i en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alavés, entre setmana 3 de novembre Aston Villa, al Camp Nou, i Atlético-Barça el 8 de novembre, abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català, de barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
3: O l'empat, amb un empat aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot, ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
2: Ah, o sigui que tu també li donaves voltes al coco, eh?
3: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi, que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
2: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre les 10 primeres.
4: Està clar.
2: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
4: No, així ja no. Es garantitza que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara, realment, on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara, l'únic que hem de fer és, partit a partit, anar guanyant. Anem guanyant partits. I si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no, tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà, i a vegades poden passar coses que poden fins a...
2: Però sempre que preguntes a un entrenador, et diu, lo important és el proper partit. Però quan tu gestiones, mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
4: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment has de centrar en el partit, en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
2: El Betis juga avui, contra el Porto Champions, i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant, un dia menys de descans.
5: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini, sobretot al mig del camp, té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
2: El Betis està bé, eh?
3: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrontat encara equips com el Barça.
2: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
3: Bueno, contra
2: va
3: fallar
2: Mbappé el penal aquell a l'últim minut.
3: Bueno, perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar o que no et juga gaire o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
2: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al VAR, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
5: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, l'he de convèncer perquè això no va bé. No, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades i que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions... Jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte, i evitar aquest impacte negatiu en el partit d'aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
4: Més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De que,
2: la imatge.
4: La imatge, de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment, o quan siguin millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això jo penso que és important, afrontar el partit, pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0, i has d'aixecar aquest partit,
2: ara,
4: i has de tenir...
2: Ara se té dolent, però a nivell futbolístic, dels tres proves partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain, fora, o el Madrid a casa?
4: Jo, per context, et diria, potser el París, eh?
2: El més fàcil.
4: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè... Perquè puguis... També, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
2: La Lliga, la Barça no té seria... 6 punts, de marge per sobre això, el Madrid.
4: Però, bueno, però és igual.
2: És que en 2 setmanes et podria deixar finiquitat,
4: matemàticament, si fas les progressions, sí, però, clar, també has de pensar que estem a més...
3: Anava a dir Madrid,
5: però amb la boca petita.
2: El Carles Planchar és més intel·ligent i diu, calla, que això quedarà guardat, i jo sempre planxaré les paraules, no m'enxamparàs.
3: Per tant, direm el Betis, que és el que...
2: La contracrònica del Galatasaray Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
0: Benvinguts a l'Infern Tour. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això... van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marge. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou. I m'hi fixo, i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure dient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa. Quan surts de veure una nova exhibició... del futur campió d'Europa.
2: Va crescut, Santi Ovalle. Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
5: Sí, victòria de l'Atlético contra el United per 2-0. El Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar. Va fer molt, molt bon partit l'equip d'Íñigo.
2: Que bèstia lo de Gulaxi, que no va jugar perquè sí. L'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
5: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no estava en condicions de poder disputar el partit. Va jugar Luis Junior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que es juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. I a més van expulsar Olis en una acció de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llança la pilota a la cara a un rival i l'acaba d'expulsar.
2: Se li va la pinça, no?
5: Totalment.
2: Com se li va anar l'altre dia a Vinícius, ara ho comentem amb l'Anton Meana, el Madrid juga avui contra la Roma, també ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
5: Sí, el Manchester City París Saint-Germain, el proper rival del Barça. Avui tindrem l'ocasió de veure'ls davant un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández, que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG, que li va donar Luis Enrique descans a jugadors com Nuno Mendes i Dembélé, de cara que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
2: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel, amb el Bruno Alemany i, òbviament, amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge del dia del Villarreal.
6: Yo os invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
2: Estem amb el Carles Planchar, amb el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ara saludem a l'Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. És que no passa res. És que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és, però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Torralde González, el larguero, deia que potser és això.
7: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero del reglamento sabe muy poco, y del protocolo del VAR sabe menos. Porque la primera jugada de Mbappé, viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente ya, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. En cambio, la Dayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento, si quiere... Ya le doy yo el lujo de decírselo.
2: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los 5 primeros minutos y no pasa nada.
8: Me habías dado paso, ¿verdad?
2: Sí.
8: Nada, hay que decir que me la he jugado yo, ¿eh? No ha sido ni el nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso, he cogido una llamada y he fallado.
2: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
8: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
2: El VAR permite repetir la acción.
8: Claro, pero a ver, es que esto me gusta contarlo. Me la he jugado y no me ha salido. yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
2: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
8: Pero luego, pues yo creo que él no mide bien, porque cuando hablas con el Madrid, señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo,
2: es
8: la verdad
2: 10,
8: que son...
2: La acción de Renato Veiga.
8: Son tan...
2: No, pero cuando hablas con el Madrid te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
8: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
2: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Que es tarjeta groga, ¿eh?
8: Que debería ser roja.
5: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
8: Se compara com una roja del Villarreal Barça.
5: Hazme caso, Anton, no sigas por ahí. O sea, es que
8: no, si yo no sigo por ya, ahí, es que a mí me da igual.
5: Bueno, es que, ya, o sea, yo compro que es una acción que está al límite, que puede ser roja, la de Renato Veiga el otro día. Es una entrada que se le invade el control una mica a Renato Veiga y acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
8: En el campo
5: ara,
8: fue nada.
5: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
8: Que sí, que sí. No, pero es que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho de todos los medios. Y hablando con compañeros de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
2: es que
8: es verdad.
2: Es que claro,
8: pero ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta... Bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer lo explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
2: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahir Filippo Ricci al larguero.
8: De la estrategia. Y ayer, pues, quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver, entre comillas, el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad de años que han pasado.
3: Aquesta és la clau. Ara l'has dit.
4: Tothom analitzant el primer minut, els 10 primers minuts, buscant el que ell diu que va existir i que no va existir, però ningú parla del que va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com va...

0: els primers minuts buscant el que ell diu que va existir i que no va existir, però ningú parla del que va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com van afrontar el partit, de com es va jugar, de com els hi van passar per sobre, el que sigui, amb aspectes tàctics i tot això, perquè com que no hi ha arguments tàctics, doncs així no es parla de futbol. I si no es parla de futbol, doncs vale, hi haurà una gent, hi haurà un tipus de premsa que li interessarà aquestes coses. Els que no ens interessa, els que ens agrada el futbol, pues, ho analitzem des d'una altra manera.
1: Clar, és que aquí, Anton, ara tenemos la suerte de tener a una persona, Carles Planchar, que tu el vas patir a l'etapa, el vau patir, vaja, a l'etapa de Guardiola, la primera de Mourinho. Això va desgastar molt, oi?
0: Home, clar que desgasta. Ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta, perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles, que no depenen de si l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi haurà els espais a la dreta o hi haurà els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això a aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que hasta a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
1: Clar, però tu,
0: no?
1: Has vist el documental de Mourinho?
0: Pues no.
1: No, yo lo he visto. Anton, ¿tú lo has visto?
2: He visto, no entero, no he aguantado, la verdad.
1: A mí me ha cridat l'atenció
2: no
1: que vam emetre algun extracte i la setmana vinent, que ja estarem a les portes del Clàssic, en recuperaré alguns moments. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra, i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. Reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Khedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho a les xerrades estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, o ara te les estic explicant anys després, què penses?
0: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, pues, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat amb dinars amb ell i tot això.
1: El va tenir a l'Inter.
0: A l'Inter, per exemple.
1: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els deia això, donava aquestes instruccions.
0: No ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super sèrio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil, doncs van a 100%
1: amb l'entrenador. Hi ha algú que et reconeix al documental que era un soldat.
0: Un soldat, exactament. La paraula soldat, doncs, és una mica això. No et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pégale a este, pégale a l'otro, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que se andaba muy más allá del fútbol.
2: Y Anton, pero lo busca siempre, sí que, pero sí, tenemos que aprender, pregunta. Es decir, no, pero ¿qué tenemos que aprender? Es decir, él ayer, no recuerdo a qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la Liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
1: Sí, de fet, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Anton.
3: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
4: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
1: Es perverso, ¿eh? Forza
2: no,
1: la llena
2: no
1: perverso, que
2: porque te lleva, no, pero te lleva al límite.
1: Por
2: porque si tú coges el micrófono y le dices, mire, es ridículo lo que acaba de decir, voy a ser muy directo, es ridículo, es absurdo.
1: Pues molaría,
2: yo pienso que ustedes entran igual en la Liga que en la Champions. Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente. Me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos, y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo

0: cuando el Barça gana la Liga, la última Liga que le gana a Mourinho. Y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde ahí en la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas y los 4 que preguntamos le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas, acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa: solo pasa aquí, solo pasa aquí, nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid, no de la Cadena Ser o del Diario AS o del País o del Marca. Piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera y nosotros contamos lo que hay dentro y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó la primera vez y como le pasará la segunda.
1: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que el Madrid va a sufrir, ¿eh?
0: Es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga. Pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien, porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
1: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
0: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora, pero ahora mismo no están reunidos los del comité, han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
1: Antome, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
0: Otra para vosotros, hasta mañana.
1: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció a Vinicius, que segons Iturral de González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar dels cabells a un rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2-3 partits.
2: A veure si tenim sort.
1: Si li fan un favor al Madrid,
2: sancionant a Vinicius.
1: Li fan un favor?
3: Sí. Jo, el Madrid... És que m'avorreix.
2: Madrid serà més perillós contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
1: Veus?
3: I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la
2: que
3: possible...
2: Que no es focalitzem amb Vinicius.
3: Ah, exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
1: Això sí, mira, per l'ambient sí.
3: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
1: Ja això... estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
3: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso, intenta preparar els partits pensant en la pilota, en què fem, què no fer. I en canvi Mourinho els prepara amb el que no és la pilota. Per això la premsa, pregunteu-li de futbol, només de futbol. Escolta, per què això? I es trobarà sense resposta, que després ell vol colar la falqueta del Negreira, aquesta tonteria. Cucoli, però que li preguntin només de futbol.
1: El dia que el salt del banquillo, Mourinho salt del banquillo, el dia del 5-0 va ser tremendo, eh?
2: Sí,
1: per com ell, si li dibuixeu un somriure no, al Carles Planchar.
2: Normal, perquè per ell havia de ser un dia molt dur i, en canvi, ell ho porta...
1: Però tu, un partit com aquest, que tu estàs allà analitzant i tot, no arriba un moment que dius, prendre pel sac i allà i ets fodeu a celebrar?
2: No, tampoc no, perquè és que el futbol és el que diem, és molt efímer l'èxit en el futbol. Vull dir, cada tres dies tens un partit. I no hi ha temps ni a celebrar una victòria com aquesta, home, està clar que ho vam celebrar-ho, però saps que al cap de tres dies tens un altre partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que va ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que han de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar a pensar en el següent partit.
1: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
3: Adéu.
2: Vinga, adéu.
1: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
4: El Josc del Marcos.
1: Què tal, com estàs?
5: Hola, sí que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una proeza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa, la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros, dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto es realmente fantástico.
1: 1:32, què t'hi jugues a ser Catalunya? Vine, Elena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parla del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
4: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
1: el que tu manis.
4: És que si no, ens menja la desco.
1: A les 3, corre.
6: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
7: Gratis, però és tan bojo!
6: I trobaràs tots els continguts del què t'hi jugues.
1: Mentre el president del Barça continua el gran bazar d'Istanbul.
8: Buenas, ¿parles espanyol?
9: Más o menos.
8: I am catalan.
9: ¿Eres catalanes?
8: Sí.
9: Tacaños, ¿eh?
8: Tacaños, vull dir tacaños, efectivament.
6: Què t'hi jugues amb el Sique i el Quack?
10: Què t'hi jugues?

0: repassem l'actualitat, Elena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, ahir vaig... estava a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del Finta Regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que allò d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, no, és que això jo és el més suau que faig a casa quan jugo al Barça. Jo estic per civilitzar quan jugo al Barça.
0: Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 6-6-32-72-11. No cal que us identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Elena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat
0: del dia. Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal a la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no es permetia, que no permetien que el United perdés en aquell camp.
0: En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga.
4: Per 90-87 contra Maccabi, amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98. A l'Eurocup, derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB, es juga avui el Penya Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges. I a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
0: En tennis, Rafa Hodder ja és a quarts de Xangai.
4: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansulp, un Hodder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plega pilotes. El jutge de cadira l'ha amonestat per mala conducta.
5: Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
4: Así no hablamos con los recogepelotas, li ha dit el jutge de cadira, Davidovich i Zverev. També van jugar i seran els quarts del Màster 1000 de Xangai.
0: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
2: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba Que t'hi jugues.
0: Com es nota... Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
7: Sí, la veritat que sí.
0: La gent està activa i connectada.
7: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaríem.
0: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
7: Hi ha debat. Sí, hi ha debat.
0: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid...
7: Combo
0: és
7: perfecte.
0: El combo perfecte.
7: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Mini Amal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Mini Amal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que n'hi ha alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamine amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Mini Amal és d'un altre món. Una publicació sí que a aquesta hora fa 2 hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
0: 2.800.000 likes?
7: La publicació de la Mini Amal amb només 2 hores. Sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Min.
0: Ara, la Min Amal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci. Perquè aquesta actitud se li girarà en contra. I ho dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui, bájale, chavalín, bájale.
1: Sí, sí, sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
0: Tu ho ets?
1: Jo era xulo de recreatiu. I...
0: Per cert, vaig veure una entrevista...
1: Sí.
0: Teva... Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
1: Ojo.
0: Coses, sí, que ja. Parlaves de la teva etapa fosca.
1: Llapis de memòria.
0: Llapis de memòria,
1: aquesta
0: sí, exacte,
1: Santa
0: perdó,
1: casa.
0: Sí. Amb el Manau. Exacte, sí, sí, era un extracte. Sí. Vaig escoltar el programa, però algun extracte que es va publicar a xarxes i et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar determinats moments on tots ens equivoquem, no?
1: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no soc ni la Madre Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
8: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui què ens portes?
1: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
0: D'això es tracta, no?
1: Home,
0: això
1: i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. Al 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i el Juan José Palacios. A l'època, aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare, que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb Quiero contarte.

0: Diana, són els pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús. Als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclats i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els més iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo.
1: Bravo.
0: Mira, puja-li, va. Diu el Roberto, Triana, gran grupo, junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita va revolucionar altres coses, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el Grupo Expertos Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguaià i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però el Jota després, i si tengo que decir Montero Castillo, bla, bla, no se va a tener, Grupo Expertos Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: Que són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc, directament. Però escolta...
0: Grupo de expertos Sol y Nieve.
1: Sol y Nieve. Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres, que tu, que estàs... L'altre dia, que t'ho deia menys en conya, menys en sèrio, tu que estàs medio heavyatizado, eh? Anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi de Deep Purple amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple, quan Jordi Martí portava grenyes, bambes, Jota Hiver, Texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara, amb aquest clàssic que es diu Necesito respirar.

0: record, Medina Zara.
1: Quin record, eh?
0: El meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, a ell, algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Miset, Medina Zara.
0: Te fuiste de mi vida, ahí está, y yo sin comprender.
1: Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pentinats diferents. Arrissat, xolles per darrere i retallada pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Blueseros, però també amb aquell punt tec de rock progressiu de l'època. De Sevilla, també, i una de les joies de la música pop espanyola que, malauradament, no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71 que canten en anglès i es diu Well, You Know.

0: aquesta.
1: Aquesta molt, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara venim... Ja
1: van arribar missatges, eh? Perdona,
0: a veure, què més? Què més?
1: A Costa JMD diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la faga del Granada.
0: Ahí está.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70. Sí. Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló curt, eh? Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis.
1: No. No,
0: ni tampoc hi ha un puesto que es diu Osasuna.
1: Ja,
0: el Betis, ni
1: Celta.
0: Sevilla, ni Celta i aquestes coses. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles menys brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica allò de gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis. La
1: que està al barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no, tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li, lléveme a Betis. No. Saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna,
0: no.
1: Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: diuen Derbi Motoretas Burrito Cachimba.
1: Burrito Cachimba és un nom d'aquells que
0: sembla
1: que l'hagi posat de Pas Padilla, perquè és un Lisergi. Sí. Aquesta gent en concert hi ha dues coses. Són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia Psicodèlia. I atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Hilo Negro, de 2021, dels Derbi Motoretas Burrito Cachimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares, les cintes, el d'allò... Però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra...
2: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
2: El Indio.
1: El Indio, casi nadie al aparato. I Luis Abril Martín, el Nitro... No preguntem per què li deuen el Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la Ciutat Esportiva del Madrid amb l'Audi A8 tintat i a dos rodes. Amics, tenen un duo on barregen aquests dos tipus, barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament encara sona aquest tema en les emissores comercials i en les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica, allò una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname Juana.

0: Juana, ¿eh?
1: Sí, de Juana.
0: La plazuela. Sergi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bon dia.
0: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
2: Totalment, totalment. No m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
3: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empaten a l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada, com, i és molt evitable. I són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emportes els tres punts. I el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
0: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol i quina categoria de crònica
4: és tot i a més,
0: a ritme de rock andalús.
4: I m'agrada això, perquè les cròniques normalment de futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, amb música queda molt millor, tio.
0: Puja, puja, Willy. Estàs dient que sí amb el cap, eh?
4: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, eh? Unos rebujitos, una mica de la plazuela, eh?
0: 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a Port Aventura a gaudir del Halloween. 9-3-3-4-4-14-11, que ràpid, punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i els regats de la Minya Mal.
5: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen, els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira. Ens en va l'olla.
6: Barça!
0: 6-6-32-72-11. Quines vosiries feu vosaltres als partits del Barça, eh? 6-6-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nin ens ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
4: directament
0: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 6-6-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
7: David.
0: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: Molt bé.
0: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: No, me sé de memòria, porto des del fora de joc.
0: Ah, des del fora de joc, David.
7: Sí.
0: Que bo.
4: Joder, hòstia.
0: Molt bé. Fa 15 anys, eh?
4: Sí, sí.
7: La primera època, sí.
0: Fa 15 anys. Doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a Port Aventura.
7: Vale, molt bé, molt bé.
0: Alguna bogeria que puguis explicar que hagis fet amb algun partit de futbol?
7: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
0: Una abraçada, David.
7: Vinga, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar. Doncs ja ho tindríem.
4: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que els de la Festa Major de Sant Feliu.
0: Un dia t'he de presentar el meu.
4: Ahí vale. Està.
0: Un dia t'he de presentar el meu pare.
4: I que també s'ha afeccionat a la pirotècnia.
0: Sí. Mira, el vols veure?
4: A veure. Home! Home!
0: Aquest és el meu pare.
4: Home!
0: Ara.
4: Ara.
0: Ara.
4: Ara.
0: Sí, sí,
4: és,
0: mira.
4: M'agrada.
0: Vaig a fer una cosa. El vaig ensenyar al live del...
4: Ensenya'l. Ensenya'l.
0: Aquest és el meu pare, ara. Ara, eh? El veieu, no?
4: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec, eh?
0: Podria ser-ho.
4: Podria ser-ho, eh?
0: Gràcies per escoltar el que t'hi jugues.

0: i que a més els tribunals havien anul·lat per un defecte de forma. La cap de l'assessoria jurídica de Medi Ambient, en canvi, va declarar que no havia apreciat cap irregularitat en tot el procés. La Fiscalia assegura que no es van fer estudis de contaminació de l'aire, tampoc del soroll, i que tampoc es va avaluar l'impacte que tenia en la població. La cimentera, fundada per la família Güell fa més d'un segle, dona feina a 300 persones i des de fa anys els veïns de Montcada lluiten per forçar-ne el tancament.
1: I la congregació de l'escola Pare Manyanet ha demandat als pares de dos alumnes que es van suïcidar. Els demandants havien carregat a les xarxes en entrevistes i documentals contra els presumptes abusos que s'han comès al centre on anaven els seus fills.
2: Ara la direcció del Pare Manyanet els acusa de vulnerar l'honor del centre. La congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests dos menors, segons va avançar Catalunya Ràdio i confirmat la SER.
3: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: Avui se celebra el Dia Internacional del Dol Perinatal, el dol que segueix a la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers dies de vida. Per ajudar les famílies a passar aquesta experiència que és tan dolorosa, l'Hospital Germans Trias de Badalona ha incorporat un bressol tèrmic que els ofereix més temps i intimitat per poder acomiadar-se del seu fill.
2: La durada del contacte amb el nadó ara mateix està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses. Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències d'obstetrícia i ginecologia dels Germans Trias.
4: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència. Que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llitet.
2: A Catalunya, el 2024, últim any amb xifres tancades, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
1: És dimecres 15 d'octubre. I avui serà, almenys pel que fa al temps, un bon dia.
5: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el temps.
2: Avui esperem un temps majoritàriament assolellat, tot i la persistència de núvols baixos al litoral i al prelitoral. Les temperatures seran similars a les d'ahir, un ambient suau, càlid, en alguns punts del país on es faran els 30 graus. A la resta, les màximes no baixaran dels 24. De cara al cap de setmana, compte perquè arribarà un nou canvi de temps que pot comportar el retorn de la pluja a Catalunya, amb una llevantada que deixarà aiguats intensos.
6: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: Un minut i dos quarts de vuit.
7: Pero mi Josema es un enamorado, de los coches del pasado.
1: És la Dilla Russa, el grup de Montcada i Reixac, que participarà en el Benidorm Fest 2027.
2: Televisió Espanyola ha revelat aquest dimecres el cartell oficial de 18 artistes que participaran en la sisena edició del certamen musical, la vinculació del qual amb Eurovisió encara és incerta. La cadena pública ha de confirmar la seva decisió definitiva.
1: I també hi serà un altre conjunt català, Vico.
8: Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tera, pero de con quien quieras.
1: Aquesta hora, noche ochentera o mañana ochentera, Susana.
2: Eren les meves noches, les ochenteras.
1: Les meves no. Arribem a dos quarts de vuit.
9: Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias.
3: En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
9: Tres preguntas, tres claves y tres sonidos para este jueves 14 de octubre. Y empezamos por las preguntas. La primera, ¿hay margen para algún avance, algún acuerdo a la izquierda del Partido Socialista hacia una candidatura única? ¿O ya solo se está mareando la perdiz y todos asumen que habrá dos papeletas? Con lo que eso implica de tirar voto a chorros por la alcantarilla. Esta mañana viene hoy por hoy Emilio Delgado, al que los partidos del Frente Amplio proponen como número uno de la lista por Madrid. Emilio Delgado lleva callado todo este tiempo, hoy su primera entrevista y la da aquí en la SER. Segunda pregunta, los que el otro día se envolvían con la bandera de España hasta la nuca, ¿van a decir algo hoy que Estados Unidos amenaza con cobrarles hasta $200,000 a cada barco español que atraque en puertos norteamericanos como represalia porque España se negó a que atracaran aquí tres buques estadounidenses que llevaban armas hacia Israel? Y tercera pregunta, todo lo que tiene que decir la Comunidad de Madrid sobre la huelga de la educación pública que hoy afronta su segundo día, que es es que es una huelga

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cambian las temperaturas y también nuestras rutinas. Es momento de cuidar la nutrición y saber elegir qué aportar a tu cuerpo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos nuestros productos bajo estrictos controles propios y externos. Porque elegir bien también es saber qué hay detrás. Los que saben elegir, eligen HSN.
2: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
3: Hay días que son ideales para salir. Días que dan ganas de sofá y manta. Días para cocinar algo rico, para ir al cine. Días para empezar un nuevo libro, para apuntarte al gimnasio, a un curso. Y hay días perfectos para que te toque la lotería. ¿A que sí? Sorteo de jueves y sábados de Lotería Nacional. Dos días ideales para cumplir tus sueños. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Soy el frío. Ábreme, anda, que se acerca el invierno y quiero volver a casa.
5: Que no insistas, que ahora tenemos Ventanas Cortizo.
6: Con Ventanas Cortizo, el frío no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
7: Hoy por hoy. Con Aymar Bretón.
8: Y esto es purita información de servicio. A partir del sábado, todas las llamadas comerciales tienen que empezar con el prefijo 400. Para esto que decía el ministro Óscar López.
9: Ahora, cualquier español podrá identificar con facilidad una llamada comercial y podrá decidir si responde o no a ella. Y en el caso de recibir una llamada comercial sin prefijo 400, podremos reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones y denunciando ante la CNMC.
8: Palabras de López en el foro Creo, que organiza 5 días. Así que ya saben, si hay prefijo 400 es spam. Y si les llaman para venderles algo sin que salte ese prefijo 400 por delante, se puede denunciar. Deportes, Tony López.
10: Es una semana por ahora perfecta para el fútbol español. 5 victorias en la segunda jornada de Champions. Es la primera vez al Atlético de Villarreal. Ganaron ayer remontando el Real Madrid 3-4 a la Roma y el Betis 3-2 al Porto. Hoy, carrusel desde las 6:30 en Europa League. La Real Sociedad visita a Saint-Gilloise y el Celta recibe a la Juventus. En Conference League debuta el Getafe, lo hace en Rumanía contra el Craio. Y en tenis está a punto de empezar el partido de Alejandro Davidovich en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra Artur Xie.
11: Quizá aún no sepas cómo funciona Mutualidad. Aquí no hay intermediarios ni accionistas. Hay miles de profesionales que nos unimos para ahorrar. Y cuando ahorramos juntos, todo el beneficio es para nosotros. Y solo para nosotros.
12: Miles de profesionales ahorrando juntos más de 11.000 millones de euros. Eso es Mutualidad, el poder de nosotros. Infórmate en Mutualidad.com.
13: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo, Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
14: Cariño, ¿5 por 5?
15: 25.
14: ¿Y por 3?
15: 75.
14: Ahora eres de números.
15: No, no, de Mi BP.
16: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
8: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
17: Hoy por hoy Andorra. A Marisol Fuentes.
18: Molt bon dia, aquest és el so destacat d'aquest dijous 15 d'octubre.
19: Aquests promotors, encara que no estiguin organitzats sota una organització, doncs haurien de consultar quins són els tràmits que s'han de dur a terme al Departament de Policia.
18: És el ministre portaveu del govern, Guillem Casal, assegurant que l'executiu no s'oposarà a la concentració ciutadana convocada per dilluns per exigir el referèndum de l'acord d'associació, però sí demana que els organitzadors sol·licitin els permisos necessaris per celebrar-la. De seguida ho abordem. Abans, però, dos imprescindibles abans d'arrencar la jornada.
20: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
18: Jordi Carbó, bon dia.
21: Bon dia. Dues jornades més de temps, més propi de l'estiu que de la tardor.
0: Canvi de temps important el cap de setmana, amb pluja, nevades a cotes cada cop més baixes i ambient fred. Però, de moment, tant avui com demà, farà sol, estones alguns núvols, però sobretot sol, i temperatures altes. Ara tenim 10 graus a Andorra Vella, 10 també a les fonts de l'Insal, marcada inversió tèrmica que ens assegura la presència del sol i que a la tarda les màximes, les parròquies situades més al sud, a menys altura, se situin ben a prop dels 25 graus.
21: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
22: Sempre al teu costat.
18: I el trànsit, Agència Mobilitat, bon dia.
23: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa el sol del trànsit, destaquem trànsit dens a la Caixana 1, Avinguda Salou, on hem dos sentits a la marxa. A la Caixana 3, entre la Massana en sentit nord, i a la Caixana 4, entre la Massana en sentit sud. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
17: Hoy por hoy Andorra.
18: 8 i 22 minuts de matí, ho dèiem a l'inici, convocada una concentració per reclamar el referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea per aquest dilluns. Es tracta d'una convocatòria feta per una persona anònima a través del portal change.org que poques hores després d'haver-se creat havia rebut poc més de 120 signatures. En l'exposició de motius explica que l'acte de signatura del text que se celebrarà el dilluns a Brussel·les entre el cap de govern Xavier Espot, el seu homòleg de San Marino, Luca Beccari, i el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, és pervers perquè augmentarà la pressió sobre la decisió que la ciutadania haurà de prendre posteriorment. En aquest sentit, la persona lamenta que quan toqui votar hi hagi el risc que els polítics els diguin que s'ha avançat massa i que quedarien malament si no es valida i, per tant, que el referèndum es converteixi en un xantatge. Per això proposa una concentració davant el Consell General el mateix 19 d'octubre a les 7 de la tarda per exigir tres coses. Una data de referèndum com més aviat millor i amb prou temps per informar i debatre una informació que sigui entenedora i plural per l'acord i els riscos i les incerteses que comportarà i, finalment, un compromís inequívoc de respectar el resultat sense utilitzar la signatura ni els compromisos adquirits per pressionar-nos. De la seva banda, Concòrdia, Andorra Endavant, Som Veïns i l'USDA se sumen a aquesta concentració per reclamar el referèndum de l'acord. Les tres formacions polítiques, dues de les quals integrades en CLAR, el Comú d'Andorra la Vella, han manifestat el seu suport a l'acte amb un objectiu comú, reclamar la consulta abans de la signatura del text. Concòrdia considera una falta de respecte als principis democràtics que és fàcil la signatura abans de votar. Demana una informació més plural i neutral sobre l'acord i reafirma la seva oposició a aquest text pels riscos que comporta sobre serveis públics, el sobredimensionament del país, l'encariment de l'habitatge i la pèrdua de sobirania. De la seva banda, la Unió Sindical d'Andorra argumenta la seva adhesió a aquesta concentració. En el fet, diuen que la ciutadania ha de conèixer les conseqüències, les oportunitats de riscos i les incerteses que comportarà el procés d'acostament a les institucions comunitàries, d'aquí que reclamin que l'acte de signatura no converteixi la consulta popular que s'haurà de celebrar en un simple tràmit ni tampoc hauria de condicionar anticipadament el sentit del vot. Som Veïns i Andorra Endavant també s'han sumat a la concentració de dilluns en el cas del partit liderat per Karim Muntaner perquè qualifica de presa de pèl el full de ruta aprovat pel govern. De la seva banda, l'executiu no s'oposarà a la concentració que reclama aquest referèndum de l'acord d'associació, però exigeix que demanin el permís per celebrar-la als organitzadors. Ha estat el ministre portaveu Guillem Casal qui ha explicat que l'executiu sempre s'ha comportat de la mateixa manera quan la societat civil ha impulsat algun acte reivindicatiu, encara que anés en sentit contrari a allò que proposa l'executiu. I, per tant, aquesta vegada ha dit no serà una excepció. Això sí, ha reconegut que, de moment, en referència a la mitja tarda d'ahir, ningú havia entrat a sol·licitud administrativa per poder celebrar dilluns la concentració a la plaça del Consell General. En aquest sentit, reclama a qualsevol persona o entitat que vulgui impulsar-la que faci el tràmit necessari per garantir la seguretat i el bon ús de l'espai públic.
19: Si hi ha una manifestació espontània, algú la convoque, perquè al final algú comença a veure la necessitat o la voluntat de tirar endavant doncs, aquesta situació. Per tant, aquests promotors, encara que no estiguin organitzats sota una organització, doncs haurien de consultar quins són els tràmits que s'han de dur a terme al Departament de Policia.
18: Casal ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual ha explicat que dilluns el cap de govern Xavier Espot signarà el text definitiu amb el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Šefčovič, a Brussel·les. En aquest punt ha insistit que això no vol dir que s'aprovi l'acord, sinó que és només un pas més fins que es pugui rubricar a través del referèndum. Sobre aquesta qüestió també s'hi ha referit el Partit Socialdemòcrata, que ha refermat el seu compromís amb l'acord d'associació i amb el referèndum, però reclama al govern que posi en marxa els mecanismes necessaris per celebrar la consulta aquesta legislatura. 8:26 del matí. Obrim un bloc de notícies més breu. Sol·licitades una tercera part de les autoritzacions de la quota general. Fa tot just una setmana que el Consell de Ministres va aprovar el contingent de 900 permisos de treball, dels quals calia descomptar els 250 que ja s'havien cedit fa uns mesos. Segons ha explicat el ministre portaveu del govern, de les 650 que queden, ja han rebut demandes per ocupar-ne unes 200, però ha aclarat

0: ja han rebut demandes per ocupar-ne unes 200, però ha aclarit que això no vol dir que s'hagin acceptat. En qualsevol cas, ha recordat que d'aquí a pocs dies arrencarà la quota específica de la temporada d'hivern. Casal també ha recordat que les al·legacions podrien modificar el mirador de l'Alt de la Capa. El ministre de Medi Ambient ha reconegut que l'executiu ha validat el projecte que li ha presentat el Comú de la Massana, però a partir dels criteris tècnics i no polítics, que són els que li pertoquen. En aquest sentit, ha detallat que el Ministeri d'Ordenament Territorial ha elaborat un document sobre riscos naturals, el de Cultura n'ha fet un altre sobre el patrimoni cultural i des de la seva cartera s'ha redactat un informe previ de l'impacte mediambiental. Ha incidit en el caràcter previ de l'informe perquè no es tancarà fins que acabi el període d'exposició pública. Airbus i EDF participaran en el primer fòrum empresarial transfronterer d'Andorra, Catalunya i Occitània, organitzat per la Confederació Empresarial. Les jornades centrals tindran lloc els dies 22 i 23 d'octubre al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Unes 150 residents a Andorra van avortar en hospitals públics catalans el 2025, així consta en les dades facilitades per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, que consoliden un increment anual dels casos, ja que si l'any passat van ser 146, el 2024 havien estat 143 i ja l'any passat, com dèiem, es va arribar a les 150. Andorra la Vella i Escaldes recuperen l'accés a l'armari de l'Arxiu Històric del Comú d'Andorra la Vella. El síndic general Carles Ensenyat ha entregat les claus que obren aquest element històric de les dues parròquies als cònsols majors, Sergi González i Rosa Gili. I la Querola s'ha endut tres guardons d'un concurs internacional d'arquitectura i anima els promotors a reconstruir-la. També en cultura, la temporada de música i dansa d'Andorra la Vella tindrà un espectacle familiar i amplia el calendari del 5 de novembre al 15 d'abril. L'Auditori del Centre de Congressos de la Capital acollirà un total de 8 espectacles de música clàssica, contemporània, dansa i un espectacle familiar.
1: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: L'Inter Escaldes afronta el debut històric a la fase de Lliga de la Conference amb la màxima il·lusió i conscients que serà un partit complicat. El conjunt escaldenc ja és a Suècia, on avui s'enfrontarà al Mjällby, vigent campió de la Lliga Sueca, en una cita històrica per al futbol andorrà. Els de Felip Ortiz són conscients de la fortalesa física del rival, però asseguren que el tenen estudiat i que buscaran competir fidels a la seva identitat i amb la pilota com a principal argument. Ho ha explicat el central i capità de l'equip, Àlex Sánchez.
2: Bueno, al final nosaltres hem de jugar les nostres armes, per molt que siguin físics, bueno, els portem una mica estudiats i al final anirem una mica amb la idea que portem treballant durant la setmana, intentar contrarrestar les seves característiques doncs, de la manera que nosaltres sabem, tenir la pilota, intentant ser dominadors del joc.
0: El duel avui a partir de 3:15 del vespre. I el Morabanc Andorra suma les derrotes per pallissa en l'inici de la temporada a la Lliga Endesa. Ahir va ser contra el Joventut de Badalona en el compromís ajornat pel temporal per un contundent 95-75 en un partit en els que els homes de Zantabac només van lluir els 20 primers minuts. L'equip arribava al descans amb avantatge d'un punt, una renda que ampliava la represa, aconseguint la màxima distància amb un resultat de 47-56, però no va saber mantenir aquesta intensitat fins al final, fins a encaixar un parcial de 20-0 al tram final. El Morabanc ha repetit els mateixos símptomes que els dos partits anteriors, un bon inici però falta de continuïtat al final. Els tricolors encadenen tres derrotes consecutives i el calendari no afluixa. Dissabte arriben a la Bombonera, al Rio Berreguan, a 8:15 del vespre.
3: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300 e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
4: Operativo y económico de un apoyo operativo y económico de la Unión. Fuentes de Moncloa aseguran estar satisfechos con estos términos. Explican que han sido muchas semanas de llamadas con los socios para explicar cuál es la situación en la ciudad autónoma. Pero una cosa es la política sobre el papel y otra la de las declaraciones. Y a las puertas de un ciclo electoral intensísimo, se espera que líderes como Giorgia Meloni o el propio Sánchez vengan especialmente combativos a la hora de defender sus modelos, con previsibles choques con líderes como la italiana o la primera ministra danesa en materia migratoria. Así que empieza una cumbre tensa, compleja y muy larga. La hora de cierre prevista nos lleva a mañana viernes, en algún momento de la tarde, siendo muy optimistas.
5: Y precisamente las autoridades europeas de consumo quieren poner coto a un sistema que engancha a muchísimos jóvenes. Son los pagos dentro de los videojuegos. Pagos para conseguir jugadores.

0: por hoy. Con Aymar Bretos.
1: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
2: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa eliges especialista y pides cita directamente. Y también haces tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
1: Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Ser, Principat d'Andorra.
4: Ràdio Ser Principat d'Andorra viatja a Brussel·les. Aquest dilluns a partir de la una del migdia, especial informatiu per la històrica signatura de l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. Connexions en directe amb Enrique García, corresponsal de la SER a Brussel·les i expert en institucions europees per explicar amb tot detall l'acte de signatura de l'acord i recollida de les valoracions dels principals protagonistes. I l'anàlisi del final d'un llarg procés amb l'excap de govern i observador independent de l'acord, Jaume Bartomeu, i la politòloga i exministra Judit Pallarès. Tota la informació, tots els detalls, tots els protagonistes a l'especial informatiu de l'Aquí Andorra amb Bernal Sanllehí. Dilluns a partir de la una del migdia a la 102.3 FM a cadenaser.ad i l'aplicació de la SER.
5: Aquesta temporada l'Aquí Andorra viatja a l'exterior. Cada dijous a partir de 2:15 del migdia, Bernal Sanllehí ens apropa als andorrans pel món. Visitarem els Estats Units, Canadà, la Xina i Europa i coneixerem com viuen els andorrans i andorranes que hi resideixen. Els andorrans pel món a l'Aquí Andorra, cada dijous a la 102.3 FM, al web cadenaser.ad i l'aplicació de la SER.
6: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: José Sacristán ha tornat a Barcelona, on hem tingut la sort de veure'l en espectacles musicals com My Fair Lady o El Hombre de la Mancha. En els últims anys ha actuat especialment al Teatre Romea, fent Senyora de Rojo sobre Fondo Gris i La Col·lección. Ara, al mateix teatre del carrer Hospital, dona veu a Fernando Fernán Gómez amb l'espectacle El Hijo de la Cómica.
8: Soy un muchacho larguirucho, delgado, pelirrojo, feo y con acné. Resultaba angustioso.
7: Recordem que Fernando Fernán Gómez era fill natural de la actriu Carola Fernán Gómez i net no reconegut de Maria Guerrero. Sacristán ha adaptat, dirigeix i interpreta aquesta obra a partir de les memòries del seu amic, recollides al llibre El tiempo amarillo 1921-1943. Inoblidable, El viaje a ninguna parte, amb tots dos i un gran repartiment. Al Teatre Romea podem gaudir de l'esplèndida veu i interpretació d'aquest gran actor nascut el 27 de setembre de 1937.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: T'ho has passat bé al bar?
1: M'ho he passat molt bé. A part, hem descobert una crítica ferotge cap a les alineacions i el joc del Madrid que no m'esperava, sincerament.
0: En un moment el que t'hi jugues un extracte del bar amb el Manolo Romero i l'Eloi Lecina,
1: sí.
0: Madridistes, sí. Molt crítics amb Mourinho, amb
1: sí,
0: la gestió del vestidor, amb el joc del Madrid, òbviament contents perquè ahir al final s'ha de reconèixer té mèrit aixecar un 3-1 en contra i acabar guanyant 3-4 en aquest cas a Roma, eh? Amb 3 gols de córner, d'estratègia, però els has de marcar. Vaig a seguir exactament el que posa el guió.
1: Sí.
0: És que, Elena, em sap greu, no me'n puc estar. No em puc aguantar. Aquí tothom té les seves pedrades.
2: Sí, sí.
0: Sabeu el que va dir Mourinho després del partit? Ara l'escoltarem sobre el gat, aquesta sí, expressió portuguesa. Claro. Viatjarem allà per a que ens expliquin quina és aquesta expressió exactament. Però avui m'he trobat a l'Helena, de bon matí, escoltant música, triant sintonies del programa. Per exemple, aquesta. El calor que està, gris de gasol, nunca s'olvida que el nostre mira. És de Roberto Carlos. Ha anat fent de DJ, com si treballés als
2: sí,
0: 40.
2: Sí. Triste i azul.
0: Haig aquesta altra. Cada vegada anava rient més, l'Helena. I anava trobant més sintonies. Estava el senyor d'un gato sentadito en su tejado. Miau, miau, miau. Sentado en su tejado. I n'ha trobat més, eh? Escolta, escolta, escolta.
2: Que mal. Oh, hombre, el gato López.
1: Sí, senyor. Claro.
0: M'ha proposat que les vagi tirant el Willy al llarg del
1: però
0: que t'hi jugues.
1: Has anat a vaca,
0: no
1: a cara,
0: podia aguantar i quan les he vist al guió, tiramilles, no deixis per després el que puguis ja fer
1: sempre.
0: Ara. Willy, a partir d'aquí hi ha creativitat per tu i si les vols anar soltant al programa, esquitxant el que t'hi jugues de sintonies del gat, en honor a la Helena de Diego, que s'ho ha passat molt bé aquest matí, ja saps el que toca.

0: Molt bona tarda. Xavier Espot ha qualificat de brindis del sol la concentració convocada el dilluns per reclamar el referèndum de l'acord d'associació. Ha estat durant la signatura del memoràndum d'entesa entre el govern i les tres organitzacions empresarials per preparar a la possible implementació de l'acord d'associació si és que finalment s'acaba validant. Ha estat aleshores quan el cap de l'executiu ha deixat anar aquesta frase que feia referència a la convocatòria d'una concentració el mateix dilluns. En aquest sentit, recorda que tot just unes hores abans que se celebri ja s'haurà signat el text. Per tant, diu, no té cap sentit aquesta protesta. A més, reclama que si es vol fer, sigui complint amb totes les premisses legals i, per tant, que demanin els permisos corresponents, els quals, a hores d'ara, encara no tenen constància que hagi estat així. També ha aprofitat per reivindicar que el referèndum es convocarà quan el Parlament Europeu aprovi l'acord d'associació, una situació que segurament serà el mes de gener i serà a partir d'aleshores quan es convocarà el referèndum. Això sí, ja ha deixat entreveure que serà sempre i quan no interfereixi amb la campanya de les eleccions generals. Si és així, diu, serà el pròxim govern qui haurà de convocar aleshores el referèndum. També ha aprofitat la vinentesa per criticar les opcions polítiques contràries, entre elles Cerny Escaler i Carin Montaner, dos dels portaveus visibles del moviment contrari a l'acord d'associació, i diu que si són ells els qui tenen si són ells els guanyadors de les eleccions i, per tant, són ells qui tenen la responsabilitat de governar, els tocarà, per tant, fer una acció amb la qual se sentiran molt còmodes. Tot plegat per una acció a la qual el govern no s'hi oposarà, però, com dèiem, exigeix aquest permís. Ho deia el ministre portaveu Guillem Casal quan explicava que l'executiu sempre s'ha comportat de la mateixa manera quan la societat civil impulsava algun acte reivindicatiu. En aquest cas sí que demanava que es demanés el permís corresponent, ja que diu quan qualsevol persona que vulgui impulsar una activitat o una acció com aquesta ho ha de fer garantint la seguretat i, evidentment, diu també el Guillem Casal, el bonus de l'espai públic.
1: Si hi ha una manifestació espontània, algú la convoque, perquè al final algú comença a veure la necessitat o la voluntat de tirar endavant doncs, aquesta situació. Per tant, aquests promotors, encara que no estiguin organitzats sota una organització, doncs haurien de consultar quins són els tràmits que s'han de dur a terme al Departament de Policia.
0: Casal feia aquestes declaracions tot just ahir durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual explicava precisament aquesta situació, que dilluns es pot signar el text definitiu amb el vicepresident de la Comissió Europea, Maros Sefcovic. En aquest punt insistia que això no vol dir que s'aprovi l'acord d'associació, sinó que és només un pas més fins que es pugui rubricar el tan anhelat referèndum.
1: La signatura no implica l'aprovació de l'acord ni comporta la seva entrada en vigor o aplicació a Andorra. Jo crec que aquest és el punt fonamental. Aquí no hem de confondre la ciutadania, no estem parlant de posada a disposició de l'acord d'associació per la seva aplicació, la seva entrada en vigor, una aplicació provisional. No estem parlant d'això. És un pas més per poder doncs, culminar aquesta seqüència de passos que sempre hem descrit abans de la ratificació i abans de posar en disposició el text perquè sigui consultada la ciutadania, amb aquesta consulta doncs, vinculant des del punt de vista polític.
0: Algunes formacions, com ara Concòrdia o Som Veïns, també a la Unió Sindical d'Andorra s'hi van adherir ràpidament i l'últim a pronunciar-s'hi va ser el Partit Socialdemòcrata. En aquest cas, va reformar el seu compromís amb l'acord d'associació i també amb el referèndum. Això sí, reclamava a l'executiu que posi en marxa tots els mecanismes necessaris per celebrar la consulta durant aquesta mateixa legislatura. I ja s'han sol·licitat una tercera part de les autoritzacions de la quota general. Fa tot just una setmana que el Consell de Ministres aprovava el contingent de 900 permisos de treball, dels quals calia descomptar-ne els 250 que s'havien cedit fa uns mesos. Segons explicava Casal, de les 650 que queden ja han rebut demandes per ocupar-ne 200, però aclareix que això no vol dir ni molt menys que s'hagin acceptat. En qualsevol cas, recorda que d'aquí pocs dies arrencarà la quota específica per la temporada d'hivern i això farà que els sectors que hi tinguin dret ja no hauran d'anar per la quota general.
1: Hi ha hagut bastanta demanda. Crec recordar que al Consell de Ministres hem comentat que estàvem al voltant d'unes 200 sol·licituds demanades. Això no vol dir acceptades, demanades. Properament també traurem la quota de temporada d'hivern i que, per tant, vindran a complementar aquestes quotes generals i que, doncs, per aquells sectors que tinguin quota general, perdó, quota de temporada d'hivern, la quota general estarà tancada.
0: Per altra banda, el Consell de Ministres aprovava la licitació de les obres corresponents a la primera fase d'actuacions a la Farga a Rossell, amb l'objectiu de reobrir l'equipament el més aviat possible i preservar aquest element destacat del patrimoni industrial del país. El termini d'execució previst és de 6 mesos. Finalment, declarava el vest d'ajudes i la flagel·lació, les dues últimes pintures murals adquirides de l'església de Sant Esteve, com a béns d'interès cultural. També incorporava Cal Piedro de Ransol a l'Inventari General de Patrimoni Cultural. I encara un punt més referit a Guillem Casal, en aquest cas recordava que les al·legacions poden modificar el mirador de l'Alt de la Capa. És també ministre de Medi Ambient i reconeixia que l'executiu ha validat el projecte que li ha presentat el Comú de la Massana, però ho ha fet a partir de criteris tècnics i no polítics. En aquest sentit, detalla que el Ministeri d'Ordenament del Territori ha elaborat un document sobre els riscos naturals, el de Cultura n'ha fet un altre sobre patrimoni cultural i des de la seva cartera s'ha redactat un informe previ de l'impacte mediambiental. En aquest sentit, incideix en el caràcter previ de l'informe, perquè recorda que no es tancarà fins que acabi el període d'exposició pública i s'hagin analitzat totes les al·legacions. És aquí quan posa exemples d'altres iniciatives que en aquesta fase s'han modificat significativament.
1: Mirant tècnicament aquestes al·legacions, doncs es farà l'informe definitiu. I aquestes al·legacions poden fer canviar doncs, el projecte inicial. I poden fer canviar perquè ha passat en el passat, com és en el cas de l'heliport, era una infraestructura promoguda pel govern, es va fer l'exposició pública, van haver al·legacions, vam analitzar aquestes al·legacions i aquestes al·legacions van fer doncs, modificar alguns aspectes del projecte final i això va portar doncs, a l'informe final.
0: Cal recordar que hi ha una campanya ciutadana contrària a la construcció del mirador escènic de l'Alt de la Capa que en 2 setmanes ha recollit ja més de 4.300 signatures i ja prepara accions de protesta al carrer. I la temporada de música i de dansa d'Andorra la Vella tindrà un espectacle familiar i amplia el seu calendari. Del 5 de novembre al 15 d'abril, l'Auditori del Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà 8 espectacles de música clàssica contemporània, de dansa i, a més, un espectacle familiar. Obrirà el cartell el 19 de novembre la companyia Enrique Galsa Valga amb un espectacle centrat en la figura de Frida Kahlo. Hi haurà després una actuació de la cantautora catalana Judith Nederman el 16 de desembre amb la seva gira de 10è aniversari sobre els escenaris. Tota la programació es pot consultar al web del Comú d'Andorra la Vella. Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: El que resta d'avui, també demà divendres, continuarà fent el mateix temps dels darrers dies, és a dir, amb un ambient més propi de l'estiu que no de mitjans d'octubre, de la tardor. Aquesta passada matinada, poc ha baixat la temperatura, mínima propera als 10 graus a cotes altes, a les fonts de l'Insalt, però també a Andorra la Vella, amb marcada inversió tèrmica, que és el que ens assegura que no hi hagi núvols significatius en tot el dia i que la temperatura pugui pujar. I de nou, màximes aquesta tarda al voltant dels 25 graus al fons de les valls del centre i sud del país. Demà situació molt semblant, si bé durant la tarda començarà a augmentar la nuvolositat, d'augment sense més conseqüències. I el cap de setmana, dissabte molts núvols, amb el algun moment de pluja poc destacable, començarà a baixar la temperatura, un descens que serà més pronunciat a última hora i sobretot diumenge, quan la pluja caurà durant moltes hores i de manera moderada, amb una cota de neu que en alguns moments s'aproparà als 1.500 metres. I és que l'ambient diumenge es tornarà fred.
3: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta les condicions a l'òptica.
4: Aquí a Andorra.
0: Oh, Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà la directora artística de la temporada de teatre de la Ferestec, la Irina Robles. Amb ella analitzarem bona part dels projectes que hi haurà i també doncs, coneixerem la filosofia amb la qual es va crear. Tot just és la segona edició i, per tant, encara tenen molt marge per continuar creixent. Més tard, avui és dijous i avui tindrem una nova entrega de la secció dels Andorrans pel món. Serà el torn de l'Alba Noia. Ella està a Ginebra, per tant, doncs, coneixerem les seves primeres impressions d'aquesta ciutat suïssa. Nosaltres arrenquem.
5: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Irina Robles, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Demà arrenca la primera obra de teatre d'aquesta segona temporada de La Feréstec, i dic obra de teatre, bueno, ja m'ho hauràs d'explicar bé això, Irina, perquè al final és, diguem-ho bé, és la primera obra d'escenari?
1: Sí, podríem dir que...
0: De la segona temporada de La Feréstec?
1: Sí, podríem dir que ens estrenem amb aquest gran projecte, sí.
0: Ah, exacte. Escolta, ha arrencat, perquè ja fa un parell de... No, un mes, que estem a l'octubre encara. Va arrencar, doncs, a principis de setembre, es va anunciar l'agost. Aquesta segona temporada de La Feréstec, Irina, heu arrencat amb la mateixa il·lusió que l'any passat, o una mica més, fins i tot ja, amb l'objectiu de superar-vos?
1: I tant, doncs, sempre amb aquelles ganes d'oferir coses noves, de poder créixer, de fer-nos grans. L'última temporada vam tenir un feedback boníssim per part del públic, vam tenir... No vam fer un 100% d'aforament complet, però podríem dir que un 70% de l'aforament durant tota la temporada el vam cobrir. Per tant, va tenir una bona acollida, tant per part dels espectadors com per part dels artistes del país, no? Que troben, doncs, un espai amb una sala de teatre de proximitat on tens el públic a tocar, i que, per tant, els espectacles es viuen d'una manera diferent, es respiren de prop i tot és molt més contingut, i hi ha una relació públic-actors, doncs, molt interessant.
0: La primera temporada de La Feréstec va ser una prova pilot, d'alguna manera.
1: Sí, podríem dir.
0: Doncs li doneu continuïtat. No sé si creix respecte a l'any passat, no sé si li heu aportat alguna novetat, que ja sé que sí, de fet, però una mica, doncs, quines diferències hi ha entre la primera i la segona temporada de La Feréstec?
1: Com tu dius, doncs, la primera ens va servir una mica per fer un tastet de si realment la gent tenia la necessitat o tenia una... Bueno, si La Feréstec podia tenir un espai al país d'oci i teatral, no? I vam veure, doncs, que sí. I en aquest cas, doncs, hem fet també una aposta més gran, doncs, per tot el tema de les residències artístiques, que per nosaltres no deixem de ser una escola de teatre, també, no? La Feréstec la impulsa, l'anima a l'escola de teatre, i per tant, doncs, tenim aquesta vocació d'acompanyar tant els artistes com els professionals, i aquests espais de les residències artístiques per nosaltres són molt importants perquè es poden desenvolupar projectes que estan, doncs, en un lloc molt embrionari, i on, doncs, els joves o els artistes que volen seguir incidint i treballant, doncs, en un laboratori artístic, doncs, poden tenir aquest espai i aquest acompanyament, doncs, d'una mirada externa, tenir una sala d'assaig, tenir també un recolzament econòmic. Per tant, una de les apostes d'aquesta temporada, doncs, és també recolzar amb recursos reals aquests projectes que s'estan creant.
0: La residència es va anunciar, si no vaig errat, a l'agost.
1: Potser una miqueta abans.
0: O fins i tot una miqueta abans. Ho dic pensant, hi han hagut dos projectes seleccionats en aquesta residència, dels quatre que vau rebre. Una mica, és una iniciativa nova que heu fet des de l'Animal o des de la temporada de teatre de La Feréstec. Per tant, com ha estat aquesta resposta? No sé si us va sorprendre el fet de rebre ja quatre projectes, d'haver-ne fins i tot seleccionat dos ja.
1: Sí, de fet, l'any passat vam tenir només una... Vam llançar també el projecte de la residència, només vam rebre una proposta, i aquest any, doncs, clar, tenir-ne quatre sobre la taula ens ha, de fet, només en volíem escollir una, però ens era molt difícil. I també, doncs, el que et dic, no? Doncs, clar, tots són artistes amb moltes ganes, eren projectes superinteressants i que volíem donar-los l'oportunitat de que poguessin créixer. I per això vam dir, apostem per dos projectes. I, de fet, també es veurà una mica en la filosofia d'aquesta programació, d'aquesta temporada. També tenim un altre projecte que són joves artistes que surten de la Jove Companyia i que també podrem veure, doncs, un dels seus projectes. Per tant, molt joves en escena, molt talent emergent.
0: Cantera.
1: Sí.
0: No?
1: Formar
0: nous professionals del món del teatre, al final no és el que dius, sou una escola de teatre.
1: Sí, no podem evitar, doncs, això, no? Ens agrada acompanyar, ens agrada ser motor i per això també, doncs, hem fet aquesta fàbrica de creació, o aquest espai on poder explorar i on no tenir prejudicis, on Bé, doncs a veure fins on poden arribar els projectes.
0: Parlo dels dos projectes de la residència, perquè ja s'han fet. Un va ser a principis de setembre i l'altre va ser tot just la setmana passada, el cap de setmana passat. Què tenia Antologies d'un comiat i Benvinguts al nostre desnonament que van guanyar, vaja, o que van aconseguir aquesta residència?
1: Tenien molta personalitat, per una banda, em semblaven, eren dos projectes totalment oposats.
0: Sí.
1: I de fet, ja et dic, ens costava molt ubicar-nos o decidir-nos per algun de tots els que teníem a la taula. Per una banda, Antologies d'un comiat, tenim a la Carla Iglesias, que és una noia que està... és un talent espectacular, que us convido a conèixer si encara no heu tingut l'oportunitat. És una noia que està estudiant a Eòlia, està estudiant a Barcelona a Teatre Musical, i aquí volia explorar sobre aquest llenguatge tant del text com de la veu.
0: Sí.
1: I ha fet un muntatge molt personal, molt íntim, amb cançons pròpies, on tot gira al voltant dels acomiadaments, no? I de com afrontem com ens acomiadem tant de les persones com de les emocions, com de moments passats que hem viscut, com afrontem tot això, no? Que tots ens costa dir adéu. Ella ha posat molts adéus a sobre de l'escenari. I per altra banda tenim aquestes somatents, aquestes guerreres, que han fet una proposta molt arriscada, a més amb una vessant de performance, que les vam poder veure amb la seva estrena al Festac el cap de setmana passat, i de fet han donat molt que parlar. Per tant, estem molt contents d'haver acompanyat aquesta proposta, que segur que tindrà un llarg recorregut, i és teatre de carrer, podríem dir. Sortir una mica de les sales i fer una proposta arriscada, una proposta on diem coses que ens preocupen, on mobilitzem una mica la societat, i per això em semblava també important apostar per aquí.
0: Justament, fa una setmana en parlàvem amb el Sergi Vallès, amb el director artístic del Festac, parlàvem sobre aquesta...
1: coproducció.
0: Gràcies. Aquest Benvinguts al nostre desnonament. Clar, dèiem, és que això ja salta al teatre social, en aquest sentit. A més, és una obra que ha durat 24 hores, és a dir, que requereix molt d'esforç. Una mica, no sé si va ser molt difícil d'organitzar-la i de portar-la a terme, sobretot per les tres actrius de somatents.
1: Sí, va ser un projecte que era difícil d'assajar, no? Perquè a més comptes molt amb les coses inesperades, amb què passarà amb la implicació del públic, com interpel·la el públic i pren també partit de la història, perquè necessitava molt, no? Que la gent escrivís relats, que la gent participés de forma activa. I el que van fer durant la residència, sobretot, és desenvolupar el pensament, no? El concepte i la idea de què exactament volien transmetre i com, quina forma li donaven. Van tenir l'oportunitat de fer una petita mostra a la Ferestec, on no feien 24 hores. Ens van dir de quedar-se a dormir i van dir no, espereu. De moment van fer, no sé si van fer 9 hores seguides o 7 hores. I la idea era poder veure...
0: Són moltes hores, també.
1: Són moltes hores, sí. I llavors vam convidar la gent que entrés a la sala, els mirés i es quedés 5 minuts, una hora, el que ells consideressin. I d'aquesta manera poder fer com un assaig abans d'exposar-se al carrer amb tota la feredat
0: sí.
1: que hi fa, no?
0: Afortunadament, a Sant Julià, el cap de setmana passat, no va fer gaire fred i tampoc va ploure. Per tant, com a mínim, vam passar una nit millor del que podria haver.
1: I tant.
0: Dit això, saltem aquest cap de setmana perquè hi ha l'estrena de La Pastora, que, per cert, està dirigida per...
1: per l'Agustí Franc,
0: sí?
1: I jo mateixa.
0: Ara, molt bé, doncs.
1: Sí.
0: Què ens pots dir de La Pastora demà?
1: Doncs la Pastora és un personatge molt important i rellevant, de fet, que a més té una incidència a Andorra. És un personatge que va néixer amb una condició d'intersexualitat i quan va néixer li van posar el nom de Teresa Pla Meseguer. Va néixer al Maestrat, a Vallibona, i no sabien si era nen o si era nena, no? El seu sexe no permetia definir què era. I aleshores, per poder-li evitar el servei militar, van decidir inscriure'l com a Teresa Pla Meseguer. Tota la seva primera part de vida la va viure com a dona, però ell se sentia un home. Llavors arriba un moment que decideix fer un canvi d'identitat i que s'identifica com a home i entra a formar part dels maquis. Aleshores, doncs, entra amb aquesta guerrilla antifeixista per lluitar contra la repressió i viure una mica com a maqui. I finalment, quan decideix també que no s'acaba de sentir a gust, doncs, amb aquestes guerrilles, acaba fugint a Andorra, sí. I aquí és on doncs, la policia el deté i l'acaben doncs, portant a la Guàrdia Civil i acabarà a ser condemnat a presó. Bé, és tota una vida que és una història real.
0: Això t'ho va dir, aquí estem parlant d'una història real, eh?
1: Sí, és una història real que ens parla bàsicament d'identitat, de supervivència i de llibertat de decidir doncs, qui volem ser.
0: I tant. Què et va treure d'aquest projecte? Com decideixes encapçalar-lo amb l'Agustí Franc?
1: Sí, de fet, és la segona vegada que tinc l'oportunitat de dirigir a la Fang Escènica, que són aquesta companyia formada pel Joel Pla, que per cert és l'actor que veureu interpretar al Florenci Pla Meseguer.
0: Sí.
1: I és una companyia doncs, que ja havia dirigit anteriorment amb Dones de Flors i Herbes, i la veritat doncs, que va ser un plaer treballar amb elles, ens vam entendre molt bé, i amb aquest segon projecte el Joel em va convidar a dirigir-lo. La proposta em va semblar un repte molt complex perquè és un monòleg dramàtic.
0: Clar.
1: O sigui, és un actor sol en escena, evidentment amb tot un equip al darrere, no? Perquè
0: sí,
1: tenim
0: sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Des d'assessoria de moviment, els que vingueu a veure-ho, doncs veureu que també hi ha molta part no ballada, però des del cos, des de la fisicalitat, no només és text. Hi ha una posada en escena doncs, molt bonica, amb una il·luminació molt xula, amb una escenografia, i tot això ho han fet doncs, un equip tant d'andorrans com de la Seu. Aquí podríem dir que és un projecte transfronterer, que ens nodrim els uns als altres, i ha quedat una proposta, doncs, un bombonet molt bonic, i amb moltes ganes de compartir-ho amb el públic andorrà, la veritat.
0: Doncs quan es farà demà a la Sala Ferèstic, vaja, a l'Escola Animal Teatre, a quina hora?
1: Doncs això ho estrenem demà divendres a les 8:30 i del vespre, i en podem veure 5 funcions.
0: Exacte.
1: Aquest cap de setmana i el pròxim també divendres i dissabte de la setmana que ve, i diumenge de la setmana que ve també hi serem.
0: I tant.
1: Una mica també amb aquesta idea de donar continuïtat als espectacles, que no fem una funció i morim, sinó doncs de que els artistes puguin tenir recorregut i puguem estar amb cartellera doncs una bona estona i que els espectacles creixin, no?
0: Mira, jo n'hem parlat més d'una vegada amb diferents actors que ens han acompanyat aquí al programa, a dir-nos, ostres, és que estem acostumats a treballar, crear un projecte, el treballem amb tot el que implica, hores i de... Fem la funció i ja, doncs, a una altra cosa. La gràcia, doncs, de tenir una temporada com la Feresta, que és això, de donar més opcions i de poder deixar que el projecte... Perquè al final, potser, Irina, també és més rodat i, per tant, també és més fàcil girar-lo, potser, o no?
1: Sí, i tant. Les estrenes sempre són molt crues, són molt difícils, i t'exposes bé a quina reacció hi haurà, hi ha molts nervis, a més, no? Diguéssim, el Joel sempre ho diu que l'estrena és com un refredat, no? Que s'ha de passar, i després, doncs, ja a partir de la segona funció ja tot està molt més rodat, i anem també descobrint moltes coses del text que durant el procés no les hem vist, i a mesura que com a actor vas passant pel mateix tros de text o per la mateixa situació, dius, ostres, ara entenc per què dic aquesta frase, o no, vas de sobte i tot es va com posant a lloc.
0: I tant. Amore Amores. Serà l'última obra de la...
1: Abans?
0: Sí.
1: Sí.
0: Me la guardo.
1: Vale.
0: Amore Amores tancarà. Ho dic perquè ja m'has deixat caure abans que també treballeu amb el talent jove, en aquest cas és una obra sorgida de la Jove Companyia Nacional.
1: Sí, això és un projecte que neix d'un taller que va fer l'Escena Nacional d'Andorra amb la Jove Companyia, i es va convidar doncs, el Jaume Vinyes, que és un dramaturg i director que ara mateix està molt en auge perquè va estrenar l'Albada amb la companyia de la Perla i ha fet diversos espectacles. És un, bueno, també podríem dir que és un director emergent i dramaturg. I va fer això es tracta d'un taller que ens parla sobre l'amor molt des de la generació doncs, actual, no? De com el viuen, com l'expressen...
0: Dels més joves, vols dir, eh?
1: Dels més joves, sí. Mm. De la generació dels 20 anys, que ja no sé com ni diem.
0: No, jo tampoc.
1: I això, llavors investiguen doncs, com som capaços de dir t'estimo i com estem molt avesats doncs, a fer-ho des del mòbil, des de les tecnologies, no? I segurament des del present o des del directe doncs, ens costa molt més connectar-hi. És un projecte que el vam veure, ens va encantar i tenia format de taller i ara el desenvoluparan una miqueta més per poder-nos ensenyar doncs, amb un format una miqueta més d'espectacle acabat.
0: I tant. I ara sí, parlem d'aquest bestiari de solituds urbanes, que és una de les grans novetats, entenc, d'aquesta temporada de la Feréstec, que és llanceu també a produir una obra de teatre, Irina.
1: Sí, si no en teníem prou en programar, doncs
0: exacte,
1: vinga, som-hi.
0: Programar, coproduir, produir i ajudar els altres.
1: Sí, què ens passa també? Som un espai petit, tenim uns recursos doncs, limitats i és cert doncs, que no, bueno, ens venia de gust investigar des de la creació pròpia, no? I des de la producció, des de l'animal, ja produïm moltes coses, però des de la Feréstec poder doncs, juntar-nos amb una sèrie de professionals i poder doncs, també crear des de zero. Això és una producció que estarà amb la Marta Pellegrina, l'Eugènia Correia, que és pianista i cantant,
0: sí.
1: També un talent brutal, i el Xavi Casals, que és un il·lustrador. I tot sorgeix, bueno, i jo mateixa estic a l'escenari també amb la Marta Pellegrina i després això doncs, és un text del Juanma i dirigit per ell. Com us deia, tenim pocs recursos, per tant hem de tirar de nosaltres dos que som de casa per poder-ho engegar, no? És un recopilatori de contes perdó que ens parlen sobre paisatges urbans, ens parlen sobre persones que viuen doncs, en edificis abandonats o persones que des de la seva finestra espien a les altres persones. No? Tota aquesta curiositat que ens crea pensar en les vides dels altres i les que nosaltres no tenim. Mm. Aquest és una mica el punt de partida. I tot neix perquè vam anar a veure una exposició del Xavi Casals, que us convido també doncs, a conèixer la seva obra, perquè ens va fascinar. Vam veure els seus quadres i em diu, ostres, és que són, expliquen històries teatrals, no? Tot cada quadre era una vivència, era una història, i vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa amb ell. Li vam tirar la canya i de manera que farem un espectacle doncs, molt pluridisciplinar, podríem dir, molt híbrid, on tindrem música, il·lustracions en directe i teatre.
0: I tant.
1: O sigui que farem aquí una fusió que penso que pot ser molt interessant i curiosa.
0: Molt xulo tot plegat. Aquestes, d'alguna manera, grans trets, és gairebé, hem repassat tota la temporada de la Feréstec. Entremig hi ha una temporada de teatre d'Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. I, per tant, també Abracadabra, que esteu,
1: que
0: esteu posats allà al mig. Per tant, Irina, no pareu.
1: Sí, la veritat és que bueno, no ho podem evitar, no? Tenim aquesta relació amor-odi constant amb la nostra feina, que ens l'estimem moltíssim, però també ens desgasta moltíssim. Però bé, d'això va aquest ofici, així que a seguir picant pedra cada dia.
0: I tant, doncs. Irina Robles, directora artística de la Feréstec, moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos aquí a Andorra i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
1: A vosaltres, per donar-nos veu.

0: No es veu.
1: Aquí Andorra.
2: Sí, has sentit bé. Ara, a MyAndBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyAndBank. Ara, el 3%.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.

0: Avui és dijous, avui recuperem la secció d'Andorrans pel món i avui coneixerem l'Alba Noia. Alba, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Alba, abans que res, tu on ets? I d'on ets? Les dues coses.
1: Doncs ara mateix estic vivint a Suïssa, a Ginebra, i sóc de Sant Julià de Lòria.
0: Mm, i tant. Alba, com has acabat o com has arribat, més ben dit, a Ginebra? I des de quan?
1: Doncs ara fa exactament 2 anys que estic vivint a Ginebra i he arribat a Ginebra perquè treballo al Ministeri d'Afers Exteriors i tenim uns procediments de mobilitat.
0: Sí.
1: I em va tocar com a primer destí Ginebra per fer la meva mobilitat.
0: D'alguna manera, tu vas triar a on anar.
1: Sí, de fet, nosaltres tenim una llista de vacants que surten disponibles. Hem de fer una carta i posant com ordres de preferència. De fet, jo no havia posat Ginebra com a primera elecció, però finalment em van enviar a Ginebra i la veritat és que estic molt contenta.
0: Mira, no t'ho creuràs, Alba, però fa uns anys parlàvem amb el cònsol espanyol aquí al Principat, que també ens deia una història una mica similar, perquè ell deia que no havia posat Andorra com la primera opció, però li va tocar i resulta que va estar encantadíssim de la vida. Com t'hi trobes aquí a Ginebra? Ens pots dir quina va ser la teva primera demanda o què?
1: De fet, la meva primera demanda va ser Madrid.
0: Vaja!
1: Perquè ho trobava com... pensava que el canvi no seria tan brusc, després també en termes d'idioma, de cultura i de tot, que seria com més senzill adaptar-me. I finalment, doncs, em va tocar la meva tercera elecció, que era Ginebra. En segon lloc havia posat Lisboa i finalment, doncs, Ginebra.
0: Vaja, que tu, Alba, tiraves més a prop impossible, eh?
1: Sí, realment per cultura i tot tirava cap a destins que pensava que serien com més fàcil adaptar-me. I realment, doncs, quan em van dir Ginebra va ser tot una sorpresa per mi, però la veritat molt contenta d'aquesta elecció.
0: Una curiositat també, perquè, escolta'm, Ginebra, no sé com és Ginebra, però Suïssa és un país que fàcilment, si no vaig errat, Alba, és comparable a Andorra, un país alpí, en aquest cas, nosaltres som pirinencs, però vaja, rodejat de muntanyes, amb un clima, entenc que fred a l'hivern i relativament fresquet encara a l'estiu, tot i que suposo que el canvi climàtic també fa estralls al centre d'Europa, i una mica doncs, amb el francès com a idioma comú.
1: Sí, exacte. En aquest sentit, el xoc no va ser tan bèstia com hagués pogut ser, per exemple, que m'enviessin als Estats Units. I això també va facilitar la meva adaptació. I com que també parlo el francès i estic a la zona de Ginebra, que la llengua oficial és el francès, amb això també vaig tenir sort, perquè arribo a Zurich o en un altre lloc i ho hagués tingut una mica més complicat amb l'alemany.
0: Exacte, anava a dir, per aprendre alemany, tampoc no, ja no ve d'aquí, no?
1: No, una llengua més.
0: A veure, Alba, doncs explica'm això. Fa 2 anys arribes a Ginebra per primera vegada, entenc que no hi havies estat mai, i què veus, què et trobes? És una ciutat molt diferent a les que havies pogut veure fins ara?
1: Doncs la veritat, una de les primeres coses que em va...

0: marcar quan vaig arribar a Ginebra va ser la tranquil·litat. No m'ho esperava.
1: Bueno, venies de Sant Julià.
0: Sí, però justament dic, anava en una ciutat que té 500.000 d'habitants, pensava realment que seria com una mica més mogudeta.
1: Sí.
0: I la veritat és que vaig trobar que la gent és molt, molt tranquil·la, molt silenciosa també als carrers. La gent no parla fort, això també em va marcar moltíssim. I tinc una anècdota també de quan estava la primera vegada que vaig agafar el tren a Suïssa, trucava als meus pares per donar-los notícies de com estava anant la meva recerca de pis i jo parlava tranquil·lament per telèfon i vaig començar a notar que tothom em mirava, jo pensant, què està passant? Perquè tothom em mira i consideraven que estava parlant massa fort.
1: Clar.
0: I després vaig penjar i vaig adonar-me que hi havia un silenci, que la gent és molt com, en aquest sentit, civilitzada, respectuosa, educada.
1: Un dubte, Alba, és un país molt car o què? Perquè sempre tinc la sensació, o tothom me n'ha fet referència.
0: Doncs sí, la veritat és que això també és una gran diferència que vaig notar amb la meva vida a Andorra.
1: Mm.
0: Els preus són extremadament elevats, però també justifica pel fet que el nivell de vida és molt més elevat del que trobaries en els països veïns. Aquí a Suïssa el salari mínim, bueno, no tenen realment un salari mínim, ho fan amb una indexació de preus, crec que està a uns 4.200 francs.
1: Mm-hmm.
0: Això només el salari mínim.
1: Sí.
0: Ja llavors, clar, que és una suma important si compares amb els països veïns, jo crec que potser és un dels salaris que és dels més elevats del món.
1: I tant.
0: Llavors, clar, els lloguers fàcilment pots tenir un pis de lloguer d'una habitació per 2.500 francs suïssos.
1: Atenció, com estàs parlant, que és més de la meitat del salari mínim.
0: Exacte.
1: Bueno. Alba,
0: però és veritat que també és un... Clar, quan estàs acostumat a preus d'Andorra, de l'alimentació, o per exemple, una de les coses que també em va marcar molt és la primera vegada que vaig anar al cinema.
1: Sí.
0: L'entrada em va costar 21 francs. L'entrada només, eh?
1: Sí. Les palomites igual has de demanar un préstec. Has de demanar un crèdit per pagar les palomites. Alba, m'estic quedant sense temps. Només explica'm, tens algun lloc preferit ja de Ginebra? Algun lloc que t'agradi especialment de la ciutat?
0: Doncs m'agrada molt una muntanya que es diu La Salève, que està just davant de Ginebra, que es pot anar amb telefèric i tens unes vistes fantàstiques de la ciutat, del Gedó, i és un lloc que m'agrada molt per relaxar-me.
1: I tant que sí. Doncs, Alba, noia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a aquesta temporada a la secció d'Andorrans pel Món. Tenim moltes ganes de continuar conversant amb tu i conèixer a Ginebra i Zúric, Ginebra i el país de Suïssa en general, i per tant, doncs, amb ganes de conversar amb tu pròximament.
0: Moltes gràcies.

0: aquí Andorra.
1: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
2: Havent conegut l'Alba, ens acomiadem, tornem demà, us deixem amb el Ricard Rovirosa i amb l'Aquí Esports. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
0: Aquí Andorra.
3: Si t'agrada apostar sobre segur aquest cap d'any, Gran Casino Costa Brava.
4: Sopar amb cotilló, ressupó, espectacle amb sandarris i DJ des de 99 euros.
3: Acomiada l'any en gran
4: a Gran Casino Costa Brava.
3: Comença el compte enrere.
4: Reserves a gccb.com.
3: Només majors d'edat.
5: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
6: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. El Morabanc Andorra continua sense aixecar cap i encadena la tercera derrota consecutiva a la Lliga ACB. Els tricolors van caure ahir a la pista del Joventut per 96-75 en un partit que van tenir molt de cara durant molts minuts, però que se'ls va escapar de les mans de manera incomprensible en el tram final. I és que els de Zantàbac van anar de més a menys. Després d'una primera meitat força igualada, el Morabanc va sortir amb una altra cara dels vestidors i va arribar a dominar per 9 punts el tercer quart. Semblava que l'equip podia fer un pas endavant i tenir opcions reals d'estrenar el caseller de victòries, però la reacció de la penya va canviar completament el guió del partit. Els andorrans van perdre el control del joc, van concedir massa en el rebot i van tornar a mostrar problemes defensius, i el pitjor va arribar a l'últim quart, quan el Morabanc es va quedar completament bloquejat davant un Joventut que no va tenir pietat. Els badalonins van encadenar un parcial de 22-0, que va fer miques qualsevol opció de victòria tricolor. Del 74-73 es va passar al 96-73 en una desconnexió molt preocupant que va acabar convertint un partit igualat en una derrota contundent. Wesley Wundu, amb 18 punts i 7 rebots, va ser el jugador més destacat del Morabanc, però la seva aportació no va ser suficient per evitar una nova ensopegada. 3 partits disputats, 3 derrotes, i per primera vegada aquesta temporada l'equip cau a les places de descens. Zantàbac reconeix que l'equip té capacitat per competir, però assenyala les mancances defensives com la clau de la desfeta a l'últim quart.
7: Simplemente necesitamos aprender que hay momentos cuando no podemos anotar y necesitamos seguir remando y defendiendo. Nosotros estamos por tres cuartos defendiendo, jugando físicamente al mismo nivel que otro equipo y después llegamos a momento cuando yo creo que era un punto de diferencia y fallamos tres tiros abiertos. Y a fallar tres tiros abiertos no podemos dejar que nos afecte mentalmente y que entramos un fallo después de otro. Pero más que todo estoy hablando de defensa. Puede pasar que no podemos anotar, necesitamos quedarnos fuerte y sólidos atrás. Y eso es que no hacía.
6: El técnic també assenyala el rebot com una de les assignatures pendents de l'equip.
7: Nosotros, tres partidos que jugamos, los tres sufríamos el rebote. No es solo esto. Los tres partidos sufríamos el rebote. Es un reto que tenemos de resolver y necesitamos buscar manera para resolverlo.
6: Ara toca passar pàgina i reaccionar. Dissabte els de Zantàbac tindran una nova oportunitat al Toni Martí davant un Breogán que arriba en plena forma amb 3 victòries consecutives i situat a la part alta de la classificació. El partit arrencarà a 8:15 de la tarda i serà una nova prova de foc per un Morabanc que necessita estrenar el caseller de victòries per no complicar-se encara més aquest inici de temporada. A la part final del programa analitzarem amb el gran Xavi Saissó què li passa al Morabanc i quines són les claus d'aquest mal inici de temporada. Però abans anem al futbol.

0: Perquè l'Inter Escaldes afronta avui el debut històric a la fase de Lliga de la Conference League amb la màxima il·lusió i conscient que tindrà al davant un partit complicat. Els escaldens visiten el Mjällby suec, vigent campió de la Lliga sueca, que destaca per la seva fortalesa física. Tot i els èxits de la temporada passada, el conjunt suec no travessa el seu millor moment i ocupa la 12a posició d'una Lliga de 16 equips. Una circumstància que l'Inter intentarà aprofitar per competir de tu a tu i mirar de donar la sorpresa en aquesta estrena europea. Des del vestidor escaldenc, però, insisteixen que la clau serà confiar en les pròpies possibilitats. El capità, Àlex Sánchez, ha destacat la feina feta durant la setmana per preparar el partit i ha assegurat que l'equip afronta el repte amb la màxima il·lusió, amb la voluntat de donar-ho tot i competir fins al final.
1: Bueno, al final nosaltres hem de jugar les nostres armes, per molt que siguin físics, bueno, els portem una mica estudiats i al final anirem una mica amb la idea que portem treballant durant la setmana, intentar contrarrestar les seves característiques doncs, de la manera que nosaltres sabem, tenir la pilota, intentant ser dominadors del joc.
0: En la mateixa línia s'expressa l'entrenador, Felip Ortiz, que destaca el potencial físic del Mjällby, però recorda que també és un equip que vol tenir la pilota i construir el joc. Per això, el tècnic considera que l'equip haurà de ser fidel a la seva identitat, intentar dominar el partit i saber adaptar-se als moments en què els tocarà defensar.
2: Bueno, físic no, també analitzant tots els partits, avançant també els partits que van jugar contra Gibraltar, doncs són jugadors que al mig del camp tenen molts jugadors amb un joc molt col·lectiu, sí que és veritat que tenen a dalt el punt és doncs, físic, a la defensa també és física, però no ens enganyem, que és un equip també que quan té la pilota doncs, li agrada jugar.
0: El partit començarà a 6:45 de la tarda i serà una cita històrica per al futbol andorrà, ja que l'Inter es convertirà en el primer equip del país a disputar una fase de Lliga d'una competició europea.

0: I no marxem del futbol perquè el Futbol Club Andorra afronta aquest diumenge una nova prova per confirmar la recuperació de l'equip. Els tricolors visitaran el Girona després d'encadenar 3 jornades consecutives sense perdre i sumar 7 dels darrers 9 punts. Una reacció que arriba després d'una ratxa de 5 derrotes consecutives. Ahir va parlar Pau López, el porter, que torna a estar disponible i considera que l'equip travessa el millor moment de la temporada després d'haver capgirat la dinàmica de resultats. Pau López ha destacat la capacitat del vestidor per analitzar què no funcionava i introduir millores, especialment en l'aspecte defensiu.
1: De moment estem en un moment de temporada perquè portàvem una ratxa molt dolenta i hem sabut donar-li la volta, no? Llavors, tant de bo pugui seguir aquesta ratxa. És que bé que siguem un equip que construeix, que vola la pilota, que podem ser protagonistes, no podem perdre la part defensiva i defensar bé, i al final crec que han demostrat que també sabem defensar, no?
0: Pau López també s'ha referit a la competència a la porteria després que Jesús Owono hagi estat titular en els últims partits. El porter tricolor ha defensat que quan les coses funcionen cal premiar els jugadors que estan rendint bé en una mostra de respecte per les decisions del cos tècnic.
1: Bueno, al final és futbol, al final, i al final, per molt que vingui d'on vingui, ningú regala jugar, i al final crec que el rendiment és el que premia, no? I quan les coses funcionen i quan els jugadors que estan al camp estan jugant bé, crec que s'ha de premiar això. I és una realitat. Llavors, crec que és el moment per nivell personal de retrobar-me a nivell bé físicament i després de competir. I al final hem de respectar les decisions del míster, perquè al final crec que no és... Aquí, en aquest equip, almenys en particular, no jugar els jugadors amb més nom o d'on venen. Al final, jugar al rendiment. I crec que el míster ho ha demostrat i crec que és la vara que hem de tots seguir. Sigui, vingui d'on vingui. I en aquest sentit, pues, content també, perquè crec que s'ha fet molts partits, crec que l'equip... Estàs sent bé a nivell defensiu i és l'important de l'equip, no?
0: L'Andorra visitarà el Girona en un partit que servirà per mesurar l'evolució de l'equip i comprovar si és capaç de mantenir aquesta bona dinàmica. Pau López preveu un duel disputat en què el control de la pilota i els petits detalls poden acabar sent determinants.
1: Bueno, un partit molt, molt complicat, que té plantilla per jugar a primera divisió, té molts jugadors que poden jugar perfectament a primera divisió, i crec que serà un bon test per nosaltres. Crec que voldran ser protagonistes amb la pilota, nosaltres també. Crec que aconsegueixi ser més protagonistes amb la pilota, pues, tindrà més possibilitats de guanyar, i crec que al final hem de perdre aquesta pujada defensiva que hem tingut aquests partits. Llavors, els partits es pot decidir per detalls. Crec que serà un partit complicat. Al final, jugar fora de casa sempre més complicat que jugar a casa, i contra un equip com que al final té almenys l'objectiu de pujar a primera divisió, no? Al final, a nivell de jugadors ho té. I bueno, ojalà que podem fer un partit i podem demostrar que també que podem seguir prenent les posicions.
0: El partit es disputarà diumenge a 6:45 de la tarda a Montilivi. Els de Carles Manson buscaran una nova victòria que els permeti allargar la bona dinàmica i continuar escalant posicions a la classificació. Això el mateix dia que el Futbol Club Andorra està d'enhorabona perquè celebra el seu 84è aniversari. Més de 8 dècades d'història marcada pels ascensos, les dificultats econòmiques, els moments complicats i el somni de portar el club fins al futbol professional. I precisament ahir als micròfons de la SER Andorra vam reunir dues veus que coneixen molt bé la història del club. Justo Ruiz, exjugador, excapità i exentrenador del primer equip, i Coldo Álvarez de Ulate, actual seleccionador andorrà i antic company de vestidor de Ruiz. Tots dos van repassar els moments més importants d'aquests 84 anys, des d'aquells temps del futbol de fang, del futbol més modest, fins a la missió actual de consolidar el club al futbol professional. Una conversa plena de records i anècdotes que permet entendre les dificultats que ha hagut de superar l'entitat tricolor i l'estima que ha despertat al llarg de les generacions. Podeu recuperar la conversa al podcast de l'Aquí Esports al web de la cadena SER.ad. Dit això, anem cap al bàsquet perquè hem de parlar del que va passar ahir a Badalona.

0: Xavier Seixó, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Xavier, són 3 partits i 3 derrotes del Morabanc Andorra. No sé si som davant d'un problema de resultat, que és evident, o hi ha alguna cosa més profunda que no acaba de funcionar en aquest equip?
1: Bueno, home, jo, a veure, crec que hi ha alguna cosa més. Hi ha alguna cosa més. És cert que són només 3 partits, tot i que sigui un començament, crec que és el pitjor de la història de l'ACB del Morabanc. Jo crec que va fer molt de mal al perdre a casa amb l'Obradoiro, que és un equip recent ascendit, tot i que estigui jugant bé, però per mi falta alguna cosa, no? Vull dir, podem entrar a valorar diferents circumstàncies, però crec que, per exemple, ahir la desconnexió de l'últim quart és inacceptable, no pot ser, no? Vull dir, que es facin un parcial de 22-0, home, pot passar, perquè pot passar, però tenint el partit tan controlat com el tenies, no sé, una mica jo crec que hi ha alguna cosa més que no sigui aquest 0-3 d'entrada.
0: De fet, ahir, Xavier, contra el Joventut van veure dues cares molt diferents de l'equip. L'equip va arribar a guanyar de 9 punts al tercer quart, però és això que dius, van queixar un parcial de 22-0 en el tram final. Com s'explica una desconnexió d'aquestes dimensions?
1: Bueno, jo, a veure, no li he estat donant voltes i no he trobat una certa explicació. Jo crec que hi ha 3 coses a dir ràpidament. Una, la primera, que el resultat no reflexa, com tu deies abans, el que va passar en el partit. Quan tu marques un 96-75, penses que la penya ha dominat clarament el partit i no va ser així. Segona, que jo crec que el Morabanc Andorra va perdre una oportunitat molt gran de guanyar ahir a Badalona, perquè la penya, tot i que el resultat no va jugar un bon partit, excepte les 12 assistències de Ricky Rubio i alguns moments d'Àlex Reyes, però... I la tercera és aquest tema de la desconnexió, no? És a dir, tu tens un partit controlat, has arribat a guanyar de 9 punts i després et fan un parcial de 22-0. No ets capaç de recuperar-te, no? De tallar aquest ritme, de fer alguna cosa. És que, clar, la veritat és que va ser un apagó d'aquests tremendo, no? Vull dir, no. Bé, jo, per exemple, veig coses com, per exemple, que el joc interior, els 2-5 estaven molt cansats. Vull dir, jo crec que aquí ha d'haver un recanvi més, perquè es veien en l'últim quart que els dos jugadors no podien més. Després, clar, Rafa Luz és un jugador que aglutina molt, no? És a dir, que no solament com a jugadors, sinó com a equip, també. És a dir, però jo crec que li falta alguna cosa, sobretot, penso, a dins al conjunt del Morabanc Andorra.
0: De fet, Zantava, que va insistir en la necessitat, sobretot, de millorar defensivament. Creus que és una qüestió de conceptes tàctics, de falta d'intensitat, de desconnexió, de qualitat individual? A què ho atribuiries?
1: Bueno, és que, clar, és que és, repeteixo, és molt estrany, no? Perquè jo, de veritat, és que els 3 primers quarts vaig veure un Morabanc Andorra doncs que hi posava molt, que hi anava, que sí que tenia problemes en el rebot, perquè és evident que tenia problemes en el rebot, algunes pèrdues que haguessin pogut evitar, algunes cistelles fàcils que no se noten, però clar, és que després és com si estiguessis veient, com si de cop i volta treus el primer equip i poses el juvenil, no? És a dir, és una cosa que dius, bueno, és que són els mateixos que jugaven els altres 3 quarts. És a dir, si ahir el Morabanc, clar, algú pensarà, bueno, què diu aquest boig, no? Però si ahir el Morabanc guanya aquest partit, no passa res, perquè la dinàmica era de que la penya estava patint molt, la penya se li ha fet molt llarga la ressaca de la Supercopa i el Morabanc el tenia controlat. A què ho atribueixo? Doncs la veritat és que costa fer un anàlisi de tot això. I, per exemple, Kyle Kuric pràcticament no va notar, no? Vull dir, va haver jugadors que els hi va costar la direcció d'equip, en alguns moments bé, però en altres, doncs, molt que desitjar, no? Jo crec que són tot petits factors que fan que en un moment donat, pues, aquest castell se'n vagi avall i no siguis capaç d'aturar-ho. També des de la banqueta, potser pues, hagués hagut de fer alguna cosa més per intentar, doncs, que no passés el que va passar, no?
0: Wesley Wundu va ser un dels jugadors que es va salvar, un dels més destacats contra el Joventut amb 18 punts i 7 rebots. Creus que és un dels jugadors que ha d'assumir el lideratge ofensiu de l'equip, Xavier? Creus que està responent al paper que se li demana?
1: Sí, jo crec que sí, que en general sí, no? És a dir, jo crec que, bueno, Wundu efectivament va fer 18 punts, Robertson també va fer 15 punts, bueno, crec que sí, que ell ha de liderar aquesta... aquest atac del Morabanc a Andorra. Repeteixo, jo sóc una persona que crec molt en les dinàmiques, no? És a dir, en equip, sí. Al marge de que tinguis una gran plantilla o tinguis una plantilla dolenta o menys bona, les dinàmiques són molt importants. I crec que aquest primer partit que es va jugar a casa i que es va perdre, doncs marca una mica aquest començament i aquesta ansietat que pot haver, o aquests nervis, o aquest moment en el que quan veus que l'equip contrari es posa 6-8 punts per damunt, doncs et vinguis avall, no? Crec que fa falta una mica de confiança. Jo repeteixo el que vaig dir l'última vegada que vam estar, crec que hi ha millor plantilla que l'any passat, en línies generals, tot i que, insisteixo, crec que a dins faria falta un altre jugador potent, però clar, aquest 0-3 doncs ja pràcticament obliga, i ara és la meva opinió, crec que el partit amb el Breogán, un Breogán que està jugant molt bé, doncs home, ja és una primera petita final, no? Perquè si et fiques 0-4, hi ha alguns dels objectius ja potser comencen a esfumar-se, no? Llavors, és el començament de temporada, és cert, però clar, l'equip ha de reaccionar. Si no reacciona amb jugadors com aquest, que ho van intentar, com a Dibudo, com a Robertson i tal, doncs, perquè sabem que Pustovi ja sabem el que dona de sí i tal, no? Però confiem que el dissabte a la Bombonera doncs, pugui haver una reacció, no?
0: Clar, i en aquest sentit, Xavier, fins a quin punt es pot responsabilitzar l'entrenador amb Tàbac d'aquest inici i si creus que té prou eines per revertir la situació amb la plantilla actual?
1: A veure, jo crec que l'entrenador, de moment, jo no li posaria masses culpes. Sí que és cert que ahir, en un moment donat, aquest 22-0, clar, s'ha d'aturar d'alguna manera, no? Després ja veurem si ho pots aturar, si després d'un temps mort, el que sigui, o canvis, doncs te'l fan igual. A veure, la plantilla és millor que l'any passat, però justeta. No crec que no ens hem d'enganyar, no? És una plantilla justeta que quan hi ha baixes, com torno a repetir, la de Rafa Luz, que és un jugador que aglutina molt, doncs es nota, no? Es nota. Llavors, en una plantilla justeta com aquesta d'efectius, clar, l'entrenador tampoc pot fer miracles, no? És a dir, l'entrenador no és que defensi ni deixi de defensar a Sant Tàbac, és que crec que té el que té i busca el millor. Clar, com sempre, els resultats són els que manen, i els resultats són els que manaran també a nivell de l'entrenador. Si la dinàmica negativa continua, doncs la corda sempre es trenca pel mateix lloc, això és evident. Però jo confio en que una victòria doncs doni una mica de tranquil·litat a l'equip i doncs pugui a poc a poc anar buscant el nivell que necessita.
0: I ara, a prova de foc, Xavier, dissabte arriba un Breogán que ha guanyat els tres primers partits. Quin és el principal perill d'aquest equip i per on creus que li pot fer mal al Morabanc?
1: Bueno, jo crec que estem veient una cosa, i ho comentàvem a l'Olímpic, estem veient que els equips que estan jugant millor en aquest començament de temporada són els que pràcticament no han mogut la seva plantilla, no? És a dir, que juguen igual que l'any passat, no? Després, diguem-ne que la mateixa competició situa tothom, no? És a dir, podríem entrar en els 11 fitxatges del Barça i tal, totes aquestes coses, però per exemple, Breogán és un equip que ha mantingut l'estructura de l'any passat, és un equip que ha començat molt bé, vull dir, això, aquest exemple el trobem, cada any el trobem en algun equip, per exemple, jo recordo un any que el Manresa va començar realment força bé, va estar en les primeres 4 posicions i després li va servir per la segona volta anar més tranquil. Jo crec que hi ha equips que busquen començar molt forts per sumar victòries i després, si tenen problemes, doncs ja veurem què passa. Jo crec que és un partit molt important, repeteixo, un partit molt important, encara que sigui la jornada 4, una petita final pel Morabanc Andorra, perquè de guanyar superaries a un equip que està a la part alta de la classificació, et donaria confiança i ja pots, amb un calendari que sempre és difícil, mirar-ho d'una altra manera. I si perds, doncs s'aguditza una mica aquesta motxilla que no hi ha manera de guanyar. El Breogán, un equip molt ben estructurat, un equip que juga molt bé a bàsquet i que, òbviament, no serà fàcil guanyar-lo el dissabte a la Bombonera.
0: Doncs Xavier Saissó, gràcies com sempre per ajudar-nos a analitzar l'actualitat del Morabanc. Dissabte tindrem una prova de foc per veure si els tricolors són capaços de reaccionar. Una abraçada i fins la pròxima, Xavier, merci.
1: Molt bé, a vosaltres, una abraçada molt gran.
0: I amb tots vosaltres ens retrobem demà amb una nova edició de la Kia Esports. Que passeu una bona tarda.
2: Va tirar la pilota com molt poca gent.
3: Què, Blacky?
4: Molt bé, el de tu.
2: Ja ho tindríem.
3: Ja està fet.
2: Adéu.
4: Què t'hi jugues?
5: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Feijóo. El debate de las pensiones se acabó.
7: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
6: Pero en realidad fue el Partido Popular quien lo abrió y es el PP quien, sin atender a los deseos de Feijóo, se enreda más si cabe en un asunto muy delicado. Feijóo dice que las pensiones están garantizadas, pero su portavoz económico añade después sí, siempre que lo permita la situación económica. Es Juan Bravo.
8: Los datos están ahí. Que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros hemos votado a favor.
9: No va a petar.
8: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600 mil millones de deuda,
10: entonces
8: ustedes creen que
10: es problema de modelo, ¿verdad?
8: Sí, es problema de economía.
6: Cuidado. Palabras de Juan Bravo en el foro, creo, de 5 días, dejando en evidencia a Feijóo y allanando el argumentario del gobierno, que está especialmente cómodo con este tropiezo del Partido Popular en plena precampaña electoral. Este es Pedro Sánchez a su llegada a primera hora a la Cumbre Europea de Bruselas.
11: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
6: Pedro Sánchez, que alienta el miedo a una reforma del sistema de pensiones que, por cierto, reivindica Vox, principal aliado del Partido Popular, y ya veremos si socio de gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. En definitiva, otro tema que se mete en la caravana y que se suma a la huelga general y a las movilizaciones por la vivienda en la calle, de las que Ayuso culpa a lo que ella llama la izquierda violenta.
12: Porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no acepta las reglas del juego democráticos. Y esta es la verdadera batalla que se juega.
6: Jueves de fiesta, otro jueves de fiesta en la Asamblea de Madrid, como contaremos luego. A y media también nos detendremos en lo último de la historia interminable del Frente Amplio. Esta mañana ha estado aquí en Aser con Aymar en Hoy por Hoy, quien será en principio número uno por Madrid de ese espacio a la izquierda del PSOE. Emilio Delgado reconoce que hay negociaciones con Podemos, pero
13: lo que todo el mundo ha podido leer es que tenían un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo han comentado ellos mismos, y lo han hecho en paralelo a la negociación con el Frente Amplio.
14: ¿A usted le ha molestado?
13: Bueno, yo creo que cuando uno tiene un compromiso de encontrar soluciones, se esfuerza en ellas y pone toda la carne en el asador en que esas soluciones salgan hacia adelante.
6: Negociaciones entre reproches. Emilio Delgado con Aymar esta mañana. La entrevista completa la tenéis en la web de la SER, también en nuestra app. Tensión máxima a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones. El ambiente que reina ahora mismo es irrespirable, incluso dentro de Más Madrid. Se intuye, de hecho, en esta respuesta de Mónica García a las preguntas de la prensa.
15: Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo. De hecho, por eso desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa, que es de la
6: bucle,
15: política.
6: O básicamente he hecho lo que he podido. Preguntadle ya a Emilio Delgado por la candidatura, recordemos que en principio va a liderar en Madrid. Día y media, lo primero que haremos en este Hora 14 es volver a escuchar los testimonios que hoy aporta la SER de migrantes que sufrieron humillaciones y agresiones en Ceuta por parte de militares españoles. A uno de ellos le desnudaron en un descampado, le golpearon, le robaron el dinero y el móvil. Luego nos cuenta más Adrián del Pozo. Lo tenéis todo en la web, son denuncias que hemos podido contrastar y que se suman a los vídeos y a otras denuncias que hemos venido contando aquí durante semanas. El Ministerio de Defensa, recordemos, abrió una investigación interna para esclarecer estos incidentes. Lo hizo hace días. De momento, ni conclusiones ni explicaciones.
5: Hora 14, con Javier Casal.
6: Con más cosas de este jueves, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas. Por primera vez Zelensky planta cara a Donald Trump. Da por hecho que ha dado orden de reducir la información de la inteligencia norteamericana, que hasta ahora avisaba de ataques del ejército de Putin. Entre tanto, Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías rusas, lo que acaba con la supuesta tregua energética anunciada por Trump. Y por primera vez el CIS nos ha preguntado por la violencia sufrida durante nuestros primeros años de vida. El resultado atruena. Casi la mitad de los adultos en este país reconoce haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente.
6: El tiempo. Esto empieza a cambiar. Jordi Garbó.
2: Se acaba el tiempo veraniego de las últimas jornadas, pero hoy y mañana todavía temperaturas muy altas, las máximas en el conjunto del país. Valores de 25 a 30 grados serán habituales, cerca de los 35 en poblaciones del río Guadiana, también del río Guadalquivir. Pero empieza a cambiar ya un poco por el norte. Está aumentando la nubosidad en el Cantábrico, irá más durante la tarde con alguna llovizna. Mañana por la tarde ya algunos chubascos también en Castilla y León. Será el fin de semana cuando la lluvia y el ambiente frío ganarán protagonismo en la mayor parte del país.
6: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
5: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
3: Fins a un 30% de les ajudes públiques del govern espanyol per rebaixar el preu del dièsel se les han quedat les empreses distribuïdores de benzina. Ho avisa l'Autoritat Catalana de la Competència. Part del descompte de 20 cèntims per litre del gasoil que està pagant l'Estat ha anat a parar a augmentar els marges d'aquestes empreses. Localitzat el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant el temporal fa dues setmanes, ha aparegut mort davant la costa de Sitges. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats del 3 i 4 d'octubre a Catalunya. Pedro Sánchez defensa la portaveu del PSOE i número 1 de la llista pel PSC a Lleida, Montse Mínguez, després que la premsa hagi publicat que la seva parella té 30 pisos on ha desnonat a diversos llogaters. Així d'escuest ha respost el president.
4: Por supuesto.
3: El president diu que té la seva confiança. Els llogaters del bloc Papallona a Barcelona s'organitzen per deixar de pagar el seu propietari. Diuen que no els vol renovar el lloguer per fer lloguer d'habitacions.
9: El bloc Papallona comença una vegada lloguers contra el fons Voltor New Amsterdam Developers. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
3: Ser Catalunya ha comprovat com molts propietaris, moltes empreses de co-living estan deixant habitacions buides perquè amb la regulació en vigor des del gener ja no els surten els números. Tot això avui, que és el Dia Internacional del Dol Perinatal. Parlarem del que s'està fent des d'hospitals com els Germans Trias de Badalona per ajudar a qui ha de viure la mort d'un nadó acabat de néixer. Tenen una sala amb un bressol tèrmic que permet tenir més temps per acomiadar-se i que es pugui fer també aquesta despedida amb altres familiars. Hem parlat amb la llevadora que els acompanya.
10: Els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Però al final és un dol en el qual tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat.
3: El 2024, que és l'últim any amb dades, hi va haver 172 morts fatals tardanes. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què tothom està pendent del canvi de temps, pluges i baixada de temperatura. Jordi Carbó.
2: Dos dies més d'ambient estiuenc durant moltes hores. A partir del cap de setmana, els núvols, la pluja i l'ambient fins i tot fred aniran guanyant protagonisme. Però d'augment aquesta tarda, més enllà de petites variacions en la temperatura respecte a ahir, alguns llocs serà una mica més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, superant-los amb facilitat a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de fins a 27-28 graus. En una tarda assolellada, també estones alguns núvols, sobretot al litoral i perlitoral, que aniran a més la pròxima nit. I demà, temps setmanal d'avui, dissabte cada cop més núvols, entre última hora de dissabte i al llarg de diumenge, la pluja acabarà afectant gran part de Catalunya, fins i tot de manera generosa.
3: Tècnica Jordi Orós, producció Marina Curto, des d'ara i fins als quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
3: Què tal? Bona tarda. Feia només un mes que els tancs russos entraven a Ucraïna, 2022. Havia començat una guerra que disparava els preus d'absolutament tot i també el preu dels combustibles. El mes de març, Pedro Sánchez, d'aquell any 22, anunciava això.
14: El plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra.
3: Era un pla amb mesures, entre altres, que incluïen descomptes als preus del dièsel i la gasolina. Uns descomptes que es pagaven a les benzineres perquè aquestes repercuteixin una baixada de preus als qui van omplir el dipòsit. Quan els preus es van tornar a estabilitzar, aquests descomptes es van retirar, però 4 anys després, al febrer d'aquest 26, Donald Trump bombardeja l'Iran i es bloqueja l'estret d'Hormuz.
17: Que hace 3 setmanes Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional. En estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros.
3: Així que el Consell de Ministres aprova retornar aquests descomptes amb un decret que establia que aquest descompte seria automàtic si el preu del gasoil arribava a un tope, el superava. Doncs atenció al que ha determinat avui l'Autoritat Catalana de la Competència. Entre un 25% i un 30% d'aquestes ajudes al dièsel han anat a parar a les distribuïdores dels combustibles per augmentar els seus beneficis, és a dir, diners públics en ajudes que es queden a aquestes empreses i que, per tant, no repercuteixen del tot després en baixar el preu del litre de gasoil. Pol Valero.
18: Sí, segons l'ACO, al voltant d'un terç de les subvencions del dièsel, que ara són de 20 cèntims per litre, no s'han destinat a baixar preus, sinó a fer créixer els marges de les distribuïdores.
19: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.
18: És Jordi Perdiguero, coautor d'un estudi sobre l'augment de preu dels carburants a partir de l'anàlisi de 1.500 benzineres catalanes entre gener i març d'aquest any. En només 20 dies després de l'esclat del conflicte a l'Iran, la gasolina va pujar un 20% i el dièsel un 33% per les afectacions a l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli mundial. Segons l'estudi, també les benzineres de baix cost, els supermercats i els sortidors independents són els que han augmentat més els preus perquè partien de nivells més baixos respecte a la mitjana.
3: Ahir explicàvem els preus de la inflació, la darrera inflació que havia pujat un 4,5% interanual, i avui hem conegut doncs aquesta informació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb aquests descomptes als preus del dièsel que no arriben del tot als consumidors. Ara són les 2:11, avui que a Granollers és dia de dol. Així ha acabat el minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament, a la Porxada de Granollers, en record d'en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer fa 2 setmanes, va fugir de casa espantat per les fortes pluges que caien al Vallès i després de 12 dies de cerca se l'ha localitzat mort. Recordem que es va fer una crida de tothom perquè ajudés a localitzar el menor. Centenars de persones de Granollers es van volcar en la seva cerca. Ara s'ha identificat el seu cos prop de Sitges. Martí Oliver, recordem que aquest temporal deixa ja 4 morts i encara ara hi ha una persona desapareguda.
20: Sí, els Mossos estan a l'espera de l'autòpsia forense i de les proves d'ADN per tenir la màxima confirmació de la identitat de la víctima, però hi ha indicis sòlids que apunten que es tracta d'en Rami. El cos coincideix amb la descripció d'un menor, tot i que està en estat avançat de descomposició, i se'l va trobar ahir la tarda surant a l'aigua un pescador davant del Port Ginesta, a l'alçada de les botigues de Sitges, al costat de Castelldefels. El pescador va trucar al 112 i la unitat marítima dels Mossos va recollir el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. En el minut de silenci, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol i ha agraït als voluntaris que s'han volcat amb bombers per trobar-lo aquests dies.
21: Més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però, malauradament, això no ha estat possible.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa,
22: expressar les meves condolències a la família d'aquest noi.
20: També ha expressat el condol per aquesta mort.
3: El govern també ha promès contundència contra la persona que va apunyalar el treballador d'un CAP d'un ambulatori a Torelló. La policia encara no l'ha identificat. I aquests són els aplaudiments de desenes de veïns del municipi. Ahir al vespre a la plaça de la Vila van fer una concentració de rebuig a aquest apunyalament, un acte que ha convocat el propi Ajuntament. L'alcalde del municipi d'Esquerra, Marcel Ortuño, deia això.
23: No podem permetre que la por ens prengui els carrers i no podem renunciar al dret de viure en pau al nostre poble. El nostre compromís és que no mirarem mai cap a una altra banda. No baixarem els braços i no deixarem de treballar per defensar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns i veïnes de Torelló.
3: La víctima continua greu a l'hospital, no estem prou per la seva vida. Anem a explicar els fets, Martí, el que se sap a aquesta hora sobre aquest succés que ha generat molta indignació en aquest poble d'Osona.
20: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc al CAP de Torelló i que dimarts a la nit, quan passejava per la plaça de Sant Fortià del municipi, El va apunyalar un home a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va ser qui va trucar al 112, que el va ingressar a l'hospital, on ara es recupera fora de perill de les ferides. De fet, la consellera de Salut, Olga Pané, el va poder visitar ahir. Els Mossos per ara desvinculen l'agressió del fet que fos metge i estan pendents de poder prendre declaració de la víctima per tenir els detalls de l'agressor, va ser l'únic testimoni, i poder detenir-lo.
3: I en la crònica política ja veu que les esquerres tenen un dia de marge per posar-se d'acord i decidir si a les pròximes eleccions del 29N van o no junts. Hi ha només una altra papereta a banda del PSOE. En aquest cas, tot indica que no hi haurà acord. Per tant, a Catalunya, com a mínim, hi haurà la papereta d'Esquerra i la dels Comuns per separat. Xavier Balló, avui aquesta divisió, aquest debat, era present als discursos que s'han fet en l'acte de record a l'afusellament de Lluís Companys. Recordem, ara fa 86 anys.
0: Mentre les converses segueixen entre els partits del Front Ampli i Podemos, a Catalunya la possible aliança entre Esquerra i Comuns està totalment descartada. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, els republicans donen per tancada aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho ha deixat clar aquest matí.
1: I per això creixem. I per això som l'Esquerra Nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem.
0: Esquerra no renunciarà al seu espai i els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració amb Podemos al conjunt del país. Jessica Albiach.
7: Tornem a tindre els monstres a les portes, per això estem treballant per construir un front ampli que siga el més gran possible, perquè és el moment d'escoltar el carrer i d'estar a l'altura.
0: Davant d'aquest escenari, altres partits com Junts lamenten que Esquerra hagi entrat en la dinàmica en clau estatal. Jordi Turull.
8: Que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
0: Demà és el darrer dia per registrar coalicions electorals en les properes eleccions. El Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de la confiança de Junqueras.
3: I el PSC ha confirmat ja a Montse Mínguez com a número 1 de les llistes del partit per les generals a Lleida. Mínguez és l'actual portaveu del PSOE a nivell nacional i avui el president Pedro Sánchez ha hagut de sortir a defensar-la. Diu que té la seva confiança. Per què? Doncs perquè la premsa ha destapat que la parella de Mínguez té un negoci immobiliari amb una trentena de pisos i en alguns ha desnonat els seus llogaters, Oriol Soler.
24: Abans d'entrar a la reunió del Consell Europeu, Pedro Sánchez ha hagut de respondre sobre els negocis de la parella de la seva cap de llistes a Lleida. El president del govern ha llançat pilotes fora.
25: Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país.
24: I repreguntat sobre si manté la confiança en Montse Mínguez,
25: por supuesto,
24: ha tancat files amb la portaveu nacional del seu partit. Segons ha admès la pròpia Montse Mínguez, el seu marit és un gran propietari, ja que té un negoci immobiliari a través del qual lloga una trentena de pisos a la ciutat de Lleida. La portaveu del PSOE, Antena 3, s'escudava en que és una activitat legal.
26: És una empresa familiar que se dedica a l'alquiler i cumple con la legalitat i cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña.
24: Aprofitant aquesta informació, el PP ha acusat el PSOE d'hipocresia i incoherència per defensar polítiques de regulació del mercat de l'habitatge mentre la parella de la seva portaveu es dedica al negoci immobiliari.
3: Ens situem a Barcelona, als entorns de la plaça d'Espanya. Allà hi ha el famós bloc Papallona i ara veïns de 4 pisos d'aquest bloc s'han organitzat i no pagaran el lloguer al propietari. És un bloc que s'ha convertit en un símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat és al fons New Amsterdam. Els inquilins asseguren que fa temps que s'està intentant fent fora els llogaters i reformant els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
18: Sí, l'anomenada vaga de lloguers arriba després de 2 anys i mig de lluita, des de que New Amsterdam Developers va adquirir l'edifici amb els veïns a dins. El sindicat d'habitatge socialista fa un pas més i ara vol que l'Ajuntament compri el bloc i faci pisos socials. Ana Olesti, portaveu.
27: Hem arribat al moment en què hem dit prou, és a dir, fins aquí hem de deixar de finançar el rendisme a un fons voltor que l'únic que vol és fer negoci en casa nostra. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona l'expropiació de l'edifici a benefici zero.
18: La vaga de lloguers és una mesura de pressió en què els veïns no paguen la mensualitat però consignen els diners. El sindicat de llogateres ja n'ha organitzat altres punts del país en blocs d'Immocaixa. En aquest bloc Papallona hi ha 12 pisos, 6 estan buits, els altres 6 encara hi viuen famílies, 4 són les que fan aquesta vaga, algunes fa anys que hi viuen i alguns fins i tot també han rebut ordres de desnonament que de moment s'han aturat.
3: Des del mes de gener a Catalunya el lloguer d'habitacions està regulat
18: regulat. En concret, el lloguer que es paga per cadascuna de les habitacions no pot superar el preu fixat per tot el pis, i això, Pol, està tenint ja els seus efectes. Moltes empreses de co-living estan veient com se'l redueix la facturació i estan decidint fins i tot deixar habitacions buides.
3: Sí, fins a la meitat, en alguns casos, ingressen la meitat de diners dels que ingressaven en un bloc on hi ha co-living. El co-living és un model que ha fet fortuna a Barcelona en els últims anys, aprofitant aquesta escletxa del lloguer d'habitacions que existia fins al gener. És un negoci orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit però no coneixen ningú a la ciutat. Llavors, el que fan les empreses de co-living és comprar un bloc sencer, reformar-lo, llogar-lo per habitacions i, a més, també oferir serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking o zones comunes. Fons del sector admeten que la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada els ha posat contra les cordes i que hauran de començar a buscar alternatives. A internet hi ha anuncis d'entre 1.000 i 1.200 euros per una habitació a l'Eixample. Abans podien ser fins i tot de més, ara s'han de cenyir al topall, i en cas de fer lloguer de temporada també està regulat. Una persona que ve aquí a estudiar o treballar no es pot superar el límit de preu que se li demana per al lloguer.
18: Doncs aquesta és la situació dels efectes d'aquesta regulació dels preus del lloguer. Gràcies, Pol Valero. 2 minuts i més notícies.
4: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
6: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta les condicions a l'òptica.
9: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... ton! Fàcil i... ton! Còmode. Què hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui? Reserva des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
11: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
1: Ah, sí?
2: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
1: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
2: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
3: Hem deixat una pasta.
2: Si el motor és vell...
4: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Hora 14. Amb Joan Bofill.
7: Són les 2:22. Avui ha estat un matí important al monestir de Poblet. S'hi ha reunit el patronat amb els reis i els d'Espanya, els presidents de Catalunya, País Valencià, Aragó, les Illes Balears, tots amb el seu compromís per garantir la conservació i el futur de tot aquest conjunt monàstic.
8: El patronat és la prova tangible que amb voluntat i responsabilitat compartides podem crear un espai de trobada entre institucions i administracions per treballar conjuntament
9: des de la lealtat i la solidaritat interterritorial i con la voluntat de tender puentes que sirvan para multiplicar las oportunidades.
10: Hacemos una declaración...
7: En aquest acte institucional hi ha anat la Cristina Artacho.
11: Feia 15 anys que no es reunia el Reial Patronat de Poblet. A partir d'ara, l'objectiu és que es faci una trobada anual per continuar garantint la conservació del monestir, però també per generar un espai on periòdicament s'afrontin reptes comuns de les comunitats autònomes. Així ho ha proposat el rei Felip VI.
12: I afronten retos comunes en matèries com l'aigua, l'energia, la innovació, la sostenibilitat i la cohesió territorial. Todo ello ofrece un enorme espacio para el diálogo y la puesta en común de ideas. Así que con el patrimonio como pretexto, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes.
11: A la reunió també hi ha participat l'abat de Poblet, Rafael Barruer, que ha demanat que s'impulsi una llei de protecció del monestir per mantenir-lo.
7: Repassem més notícies. Nou ajuntament que prohibeix l'obertura de supermercats 24 hores durant com a mínim un any. Ho van fer ja Barcelona o Tarragona i ara és Calafell, la que suspèn les noves llicències, Eva Hidalgo.
13: L'Ajuntament ha deixat de donar permisos perquè es puguin instal·lar aquests supermercats i també kebabs, takeaway, locals de manicura o magatzems a la zona del centre de Segur i també a prop de la platja. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, des de la pandèmia han proliferat i cal posar-hi fre.
14: Que hi hagi espai doncs, per mantenir l'activitat comercial tradicional i que aquests locals doncs, que es puguin tancar doncs, no es vegin doncs, engullits no? per una sèrie d'establiments i d'ocupacions que ja en tenim. No volem que es massifiqui.
13: La suspensió serà per 12 mesos i després la intenció és canviar definitivament la normativa de regulació d'usos.
7: I a Barcelona avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat ja augmentar un 150% l'IBI als pisos turístics quan els titulars en tinguin 4 o més. Ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, Esquerra i l'abstenció de Junts per Catalunya. Abans de que ara comenci el procés d'al·legacions, finalment s'ha d'aprovar definitivament al desembre perquè entri en vigor l'any que ve. Escoltem el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i el líder de Junts, Damià Calvet.
15: En realitat, els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica, com ho és un hotel, com ho és un restaurant o com és qualsevol tipus de botiga. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
16: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica.
7: La nova taxa es començarà a cobrar l'any vinent. I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un exalcàrrec del govern acusat d'haver avalat permisos ambientals de la cimentera de Montcada de manera irregular, Martí.
17: L'acusat només ha respost a les preguntes de l'advocada de la Generalitat i ha negat la major.
18: Vostè ha emès algun informe manifestament il·legal?
19: Mai, tampoc era la meva funció.
17: La Fiscalia assegura que no es van fer estudis de la contaminació ni de l'aire ni del so, ni tampoc es va avaluar l'impacte que podia tenir la població. Ahir, un agent dels Mossos que va fer un informe sobre el cas va qualificar de temerària l'autorització. El Ministeri Fiscal demana 2 anys de presó i l'acusació popular amb veïns de Montcada en demana 6.
7: I en educació, un grup impulsat inicialment per 3 mestres d'escola bressol ha aconseguit aplegar més de 75.000 signatures per demanar al Parlament que aprovi una llei específica sobre l'etapa de 0 a 3 anys, aquesta etapa educativa. Volen condicions dignes pels professionals i també pels infants a totes les aules, siguin públiques o privades. Soledad Domínguez.
20: I aquestes condicions dignes, segons que explica una de les impulsores de la iniciativa legislativa popular, l'Anna Vila, comença garantint dues professionals per aula i també...
3: Que s'abaixin les ràtios, que es reconeixi la formació i la professionalitat de mestres i tècniques d'educació infantil, salaris dignes per les professionals, hi ha gent que està cobrant el salari base...
20: Condicions que diuen... S'haurien d'assegurar a totes les escoles, siguin públiques o privades. Els promotors entregaran aquesta tarda les signatures al Parlament i demanen als grups polítics que donin prioritat a la seva petició.
7: Tot això en aquest 15 d'octubre és Dia Internacional del Dol Perinatal, un dia que serveix per sensibilitzar-nos amb qui ha de passar per aquest dol terrible, la mort d'un nadó durant l'embaràs, el part o en els primers dies de vida. Avui us podem explicar què s'està fent per ajudar a superar aquest dol. Susana Ruiz, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
7: L'Hospital Germans Trias, a Badalona, ha incorporat un bressol tèrmic que els ofereix més temps i més intimitat per acomiadar-se del seu fill.
10: La durada del contacte amb el nadó està condicionada per les limitacions de conservació del cos. En aquest sentit, el nou bressol tèrmic permet allargar el temps perquè les famílies puguin viure el comiat de la seva criatura amb més calma i sense presses.
21: Poder disposar de tot el temps que ells necessitin i no el temps que nosaltres els puguem donar marca una diferència, que siguin les famílies qui puguin decidir el temps que volen dedicar a acomiadar-se del nadó. Aquest és el valor que afegeix a aquest llitet.
10: Laura Terrats és llevadora i supervisora d'urgències, d'obstetrícia i ginecologia dels Germans Trias.
7: És un espai en què també altres membres de la família, més enllà del pare i la mare, se'n poden acomiadar. Ara mateix, de fet, això no és possible en la majoria de casos, Susana.
10: En situacions tan dramàtiques com un dol, l'entorn físic és molt important i l'espai que l'hospital reserva a aquestes famílies està dissenyat per oferir-los més intimitat i dignitat en un moment de màxima vulnerabilitat. Ho explica Roser Porta, que és metgessa adjunta de neonatologia dels Germans Trias.
22: L'espai és molt important, és ideal tenir un espai aïllat de la resta de nadons, amb una decoració amable que afavoreixi la intimitat i la calidesa. I és molt important també la formació del personal.
10: I en aquests tràngols, a més de l'entorn físic, també és molt important l'entorn emocional. Aquest espai facilita que tota la família, en la mesura que vulgui, pugui acomiadar-se del nen o nena que esperaven amb il·lusió i que ha marxat. A Catalunya, el 2024, últim any amb dades tancades, es van registrar 172 morts fatals tardanes.
7: Gràcies, Susana. Anem pels esports. Avui amb bones notícies a Can Barça. Rafinha ja torna a entrenar amb tot l'equip. Nil Solà, bona tarda.
23: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Bones notícies aquest dijous al matí, perquè Rafinha ha estat la principal novetat del Barça a l'entrenament, el primer entrenament que ha fet l'equip a la ciutat esportiva Joan Gamper, després del desplaçament a Champions de Turquia, i l'equip va fer sessió de gimnàs de recuperació a Turquia, va tornar a la tarda i avui Rafinha ja s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys des que es va lesionar i va haver de tornar de la concentració en Brasil per aquest petit edema que l'ha tingut fora de circulació dos partits contra el Getafe i el Galatasaray. Rafinha entrena amb el grup, també ho fa Frenkie de Jong. La lògica diu que els dos futbolistes haurien d'estar disponibles pel partit contra el Betis d'aquest dissabte a la Cartuja. Demà, últim entrenament i roda de premsa de Hansi Flick abans de viatjar i d'encarar una setmana clau amb visites al camp del Betis, del Paris Saint-Germain i acabar-la diumenge que ve amb el Clàssic davant el Madrid.
7: Avui que el Barça ha fet oficial quin artista lluirà la samarreta del Clàssic el 25 d'octubre. És el raper nord-americà Tyler, the Creator. A la samarreta s'hi llegirà Golf, que és la marca d'aquest artista. 499 euros val l'edició limitada i signada puja fins als 2.999. Arribem a dos quarts.
24: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
25: 2:30, 1:30 en Canarias. Por mucho que el Ministerio de Defensa haya tratado de esconderlo o minimizarlo, los vídeos, la sucesión de testimonios, los informes de Amnistía Internacional exigen que el gobierno explique de forma clara por qué algunos militares españoles humillaron y maltrataron a migrantes en Ceuta. Esto no es de ayer ni de anteayer. Hace semanas ya que el periodista de la SER, Nicolás Castellano, comenzó a recoger testimonios en este sentido, que hablaban ya

0: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
1: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: ¡Qué buen servicio!
1: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: 80 años de tardes de domingo pegados al transistor. 80 años de goles en el último suspiro que lo cambian todo. 80 años de risas, lamentos y de suerte la próxima jornada. 80 años de abrazos, de estadios llenos y de bufandas al viento. 80 años de fútbol, 80 años de la quiniela y con la ilusión del primer día. Ahora con fútbol femenino. Esta jornada bote de 2 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Cariño, ¿5 por 5?
4: 25.
3: ¿Y por 3?
4: 75.
3: Ahora eres de números.
4: No, no, de Mi BP.
5: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
6: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
7: Sí.
6: Ponga el PIN.
7: No, póngalo usted, 4504.
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
9: Ser Cataluña.
10: Bona tarda, Cristina.
11: Bona tarda.
10: Què fas per aquestes terres? Tu no hauries d'estar a Lapònia?
11: Sí, però he fet una escapada a agafar una mica de sol.
10: Pel sol has vingut?
11: Sí, perquè ara aviat ja ens comença la nit polar. Llavors he vingut a fer... a agafar vitamines.
10: Però ara estàs en... pel que tu et dediques, estàs en temporada alta, diríem, perquè això el que tu et dediques és a... tens una agència de viatges que es diu Llum de l'Àrtic, que és una agència de viatges, podríem dir, molt i molt, molt específica, no?
11: Exacte, fem viatges en català per caçar aurores boreals.
10: T'ha dit així?
11: Sona molt màgic.
10: I per, o sigui, requeriments és...
11: parlar català.
10: Parlar català.
11: Exacte, i llavors és un viatge que sí que requereix una mica sortir de la teva zona de confort. És una zona molt remota, molt freda, llavors requereix que la gent també vingui una mica mentalitzada, sobretot, per exemple, ara que ja començarem a tenir molt poques hores de llum, o al desembre, que no veurem el sol en tot el mes.
10: O sigui, per fer aquest viatge has d'estar bé físicament i sobretot mental.
11: Sobretot mental.
10: Sobretot mental.
11: Sí, per exemple, al desembre ens costa molt a vegades arrencar els grups que siguin contents perquè s'aixequen i hi ha una mica de llum i a la una al migdia ja està fosc. Llavors, vinguent de la zona mediterrània, que tenim molta llum... la gent està una mica platanada.
10: Ho entenc, ho entenc. Que clar, les aurores boreals, que és el que aneu a caçar, la temporada és de setembre a març, i de març a agost què fem?
11: O sigui, les aurores hi són tot l'any. El que passa...
10: les aurores estan tot l'any.
11: Hi són tot l'any, però per veure-les necessitem foscor. I tenim foscor des de finals d'agost, més o menys, fins a la primera, segona setmana d'abril. Llavors, per això els viatges es fan entre setembre i març, que és quan la nit és suficientment llarga per poder-les veure. I llavors, a l'estiu, tenim 24 hores de sol.
10: I tu què fas la resta de l'any?
11: Jo, aquests dos últims anys, m'he quedat allà dalt. Tenia moltes ganes de descobrir...
10: a Lapònia, a Kiruna.
11: A Kiruna. Tenia moltes ganes de descobrir com és a l'estiu, perquè és veritat que sembla un altre país. El ritme canvia totalment amb 24 hores de llum. I és veritat que amb les calors i les temperatures que hem tingut aquí al sud d'Europa se'n feia molt complicat. Després de venir d'un hivern a menys 20, menys 30, passar a 30-40, i els dos estius m'he quedat allà dalt, i el fet de no haver-me d'esperar a que baixi el sol o que faci més fresqueta per fer activitats no té preu.
10: Que per si hi ha algun despistat, com m'explicaries què és una aurora boreal, Cristina?
11: Una aurora boreal... ens hauríem d'imaginar com una serpentina al cel, com una banda molt orgànica de llum que es mou, mai està de la mateixa forma, a vegades brilla més, a vegades brilla menys, a vegades ens agafa unes tonalitats molt vives, a vegades més apagades.
10: Ara, pot canviar el color.
11: Pot canviar el color. L'últim grup que hem tingut, que van marxar aquest dilluns passat, vam tenir una tempesta solar molt guai i vam veure vermells... els ulls vam veure verd i una mica de vermell.
10: Els ulls.
11: Els ulls. Llavors, la càmera, que és molt més sensible a la llum, hi havia grocs, hi havia liles, hi havia blaus... és espectacular.
10: I per què es produeixen les aurores boreals?
11: Es produeixen quan hi ha el sol, ens l'hem d'imaginar, és com diguéssim, una central nuclear, diguéssim, és molt activa, molt actiu, molt actiu, i deixa anar energia, deixa anar unes partícules que s'escampen per tot l'univers. I arriba un moment que aquestes partícules arriben al planeta Terra. Nosaltres, per poder ser aquí avui, per poder estar tots vius, tenim una protecció que és el camp magnètic. El que passa que el camp magnètic té una forma peculiar als pols, que fa, és com un embut, i per allà es colen aquestes partícules que venen del Sol. Es colen per allà i comencen a baixar i entren en contacte amb els gasos de la nostra atmosfera, amb l'oxigen i el nitrogen. Llavors tenim, per una banda, les partícules del Sol, per una banda, oxigen i nitrogen.
10: Això només els pols, eh?
11: Els pols xoquen i donen lloc a una reacció física que dona lloc a fotons, que en els nostres ulls és llum, i són les aurores.
10: I així tenim l'aurora boreal.
11: L'aurora boreal.
10: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la fundadora de l'agència de viatges Llums de l'Àrtic i també caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer.
12: Voldríem veure'ns en el nostre espai.
13: A SER Catalunya i la cadena SER. Llapis de Memòria.
12: Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por.
13: Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Masferrer amb Nit Salvatge, que és una cançó dels valencians Smoking Souls, que compta amb una triple col·laboració, perquè aquí també hi participen els Catarres Boicot i Los Chicos del Maíz. I Cristina, malgrat que aquest tema és de 2015, es va publicar aquell any, crec que tu transporta uns quants anys més cap aquí, cap al present.
1: Em transporta molt a la nit polar.
0: La nit polar.
1: Que és, potser, el moment més dur de la temporada, que és el desembre. A partir del 10 de desembre el sol ja no surt per l'horitzó. Tenim com 3-4 hores del cel clar, però segueix sent bastant fosc. I és veritat que és molt gradual, no? Perquè ara a poc el sol ja no puja gaire
0: amunt. Vas perdent sol, no?
1: Vas perdent sol fins que ja no el deixes de veure. I et posa davant de la pitjor versió de tu mateix.
0: Sí?
1: Sí. És, encara que no ho sembli, veure el sol és, mentalment és duríssim i no te'n dones compte fins que torna a sortir. I dius, hòstia, que malament ho he portat fins ara. A part és l'època en què tenim més gent, hi ha més gent a la zona, tothom que viu allà dalt, ja no només pels que venim de fora, pels locals jo et diria que fins i tot és una mica pitjor. Nosaltres, amb els grups, ens obliga a sortir a fora igualment i estar en contacte amb la natura i tenir vida social, però és un moment que es viu com molt de recolliment, molt a dins de casa.
0: És hivernar, no?, pràcticament.
1: Exacte. I sí que és un moment en què el cel té uns colors espectaculars, que no només el pots veure en aquell moment, un rosa pastel, un blau pastel, que s'uneix amb la neu, i, o sigui, és preciosíssim, però mentalment és dur no veure el sol, no tenir allò de dir comença el dia, no? No, sembla que no acabi
0: La nit polar és molt llarga, dura mesos.
1: És molt llarga. O sigui, que no veiem el sol són 3 setmanes, però les 3 setmanes anteriors i les 3 setmanes posteriors potser surt 10, 15, 20 minuts. Es va com escurçant i allargant progressivament.
0: I dius que no s'acostuma la gent a la nit polar.
1: No.
0: O sigui, gent que té 60 anys ha viscut sempre allà, igualment...
1: Molta gent no fa vacances d'allà, dels locals que jo conec, no fa vacances a l'estiu i les fa al desembre per poder escapar. Per poder marxar.
0: Quan va ser la teva primera nit polar?
1: La primera nit polar tenia com molta curiositat. Just estava descobrint la zona, en plan, anava tots els racons que podia i em va passar com molt... de dir, ui, ja ha tornat a sortir el sol. I les següents temporades...
0: Et va passar ràpid, la primera?
1: Em va passar, però les altres no. I per aquesta última ha estat bastant... se m'ha fet llarga.
0: I estàs preparada per la que ve?
1: Espero que sí. Per això estic aquí.
0: Si has vingut, realment, has sigut literal quan has dit has vingut a agafar sol, eh?
1: Agafar sol, a veure la família, les amigues, passar temps guai, de dir, vale, marxo amb les piles carregades.
0: O sigui, agafar embranzida.
1: Sí.
0: Abans de la nit polar que està per venir. Que tot això, Cristina, què hi fot una noia d'anglès, província de Girona, i Girona interior, a Lapònia?
1: Jo vaig conèixer el meu company, que ell tenia la idea, quan ens vam conèixer tenia la idea de pujar, de fer un viatge, una agència només dedicada a aurores boreals, i en aquell moment havia treballat amb una agència a Girona que portava hotels, restaurants, i estava com una mica al món del turisme, i m'agradava molt el turisme, i la idea era que ell feia de guia i jo feia de fotògrafa. Ho fèiem en anglès, però jo no em sentia còmoda treballant en anglès, o sigui, m'encantava la feina perquè era dissenyadora web i em dedicava al web, marketing digital i tal. La meva feina seria portar la web i totes les xarxes socials i fer les fotos dels clients. Però la part d'estar amb els clients en anglès no m'agradava gens. No em sentia còmoda, no hi havia aquest feeling quan pots parlar la teva llengua materna. I vaig dir, bueno, provo en català. I en aquell moment el meu company em va dir, sí, prova-ho. I jo li deia, no, jo crec que 6 grups a l'any em faré suficient. I ella em mirava i em deia, 6? Segura? I jo, sí, segura. Mai he fet 6 grups. La primera temporada em vaig fer 9, la segona 15.
0: Bueno, això està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, i ara em portem 22. Sí.
0: Que clar, si ja és exòtic tenir a una persona d'anglès a la Lapònia sueca, el teu company és turc.
1: Sí.
0: I ell venia ja amb aquesta idea de casa seva.
1: Sí, ell tenia una agència de viatges, feien viatges a tot el món, però li agradaven molt els països nòrdics.
0: I com us vau conèixer, tu i el teu company? Un turc i una noia d'anglès.
1: Ens vam conèixer a Turquia. jo hi vaig anar-hi amb una amiga de vacances i ens vam conèixer allà.
0: I mira, a la Lapònia sueca.
1: A la Lapònia sueca.
0: Que, esclar, tu vas per curiositat i portes 6 anys vivint allà.
1: Sí.
0: En quin moment vas dir, em vull quedar aquí, això és casa meva?
1: Pues va ser la primera temporada, perquè em va encantar viure el ritme de la natura, diguéssim. Que hi ha bon temps, tothom a fora. Que hi ha aurores, tothom a fora. Que fa mal temps, et quedes a casa. Que avui surt el sol per primera vegada a les 8 del matí, doncs és la primera allà a les 8 del matí per veure el sol. Que avui és l'últim dia que es veu, doncs tots allà... És un ritme molt diferent.
0: O sigui, marcat absolutament per la natura, pel que està passant.
1: Pel que passa al teu voltant.
0: Clar, però, Cristina, és començar una vida pràcticament de zero.
1: Sí, però... No sé si és que jo a dintre ja tenia algú que em feia buscar això, però no canviaria per res. A vegades, aquest últim any, la meva mare em va preguntar, tornaràs?
0: Si tornaràs a casa.
1: A casa, i és com, no com abans, o sigui, puc tornar com estic fent ara, baixar, però canviar aquest contacte amb la natura, amb no tenir-lo, no.
0: Però els primers anys a Lapònia... Entenc que has de fer una inversió, vull dir, has de viure a algun lloc, has de comprar una furgoneta o una moto de neu, qui sap. Mm. Tot això, com van ser aquests primers temps allà?
1: Haig de dir que nosaltres vam començar amb el Covid. I érem el meu company i jo. No teníem treballadors. Llavors, les empreses que ja hi havia a la zona, al ser Covid, moltes van decidir aquell any no operar, no fer tours. Nosaltres ja érem allà. Llavors, tothom que podia venir, doncs, sortíem, i ens va ajudar moltíssim, perquè en aquella zona, a la zona on estic, abans era com el públic era molt asiàtic, i des del Covid ha estat totalment europeu. Llavors, quan, jo què sé, Itàlia estaven una mica millor, els deixaven viatjar, tot ple d'italians. Quan a França estava una mica millor, tot ple de francesos. Quan a Catalunya o Espanya està millor...
0: Tu sabies com anava el Covid per Europa?
1: Segons les reserves que teníem. I la primera temporada vam tenir més de 1.500 persones. Ara ja estem a uns números molt diferents, però... veient que les empreses d'allà no van operar, nosaltres ens va ajudar moltíssim.
0: Que ara sí que teniu treballadors. Quants sou en total a Llums de l'Àrtic?
1: 9. Llums de l'Àrtic som 4, però llavors hi ha l'empresa de part del meu company, diguéssim, que aquest any m'he encarregat jo de fer tot l'equip, llavors tot l'equip és català.
0: Són tots catalans?
1: Tots són catalans, menys ell.
0: I com els has enganyat? Perquè vinguin
1: no.
0: A Lapònia. Què els hi dius?
1: No, perquè, per exemple, hi ha la Sofia i l'Eric, que ells ja havien viscut a Islàndia, volien fer un canvi d'un altre país nòrdic, i em va agradar molt, em van contactar, i els vaig dir que vinguessin. Hi ha l'Ona i en Marc, que ja estaven a Kiruna, amb una altra empresa, fent trineus de gossos. La Núria, que té la seva parella, que viu a Kiruna. I la meva germana, que pujarà d'aquí poc. Llavors només hi ha una persona, que és la Míriam, que sí que està aquí a Catalunya, però la resta són tots uns bojos dels països nòrdics, per tant, per nosaltres perfecte, perquè o sigui, cada un també aporta coses diferents a cada grup.
0: I així com recordes la teva primera nit polar, eterna nit polar, recordes la teva primera aurora boreal?
1: Sí, molt decepcionant.
0: Per què?
1: Perquè... I és una cosa que llavors vaig aprendre i s'ha d'explicar bé. Nosaltres no estem fets per veure la foscor. Els nostres ulls no estan preparats per veure de nit.
0: No som mussols,
1: No som ni mussols, ni ratpenats, ni res. Llavors, és tènua. Hi ha nits que és molt tènua, que dius, hòstia, jo com els explico, no?, que això són les aurores.
0: Sí, però, fa llufa.
1: Sí, però al final... bueno, podia ser allò o podia ser res, també, eh? Mm. Vull dir, jo tinc sort que, bueno, sort no ens ho hem currat molt, tots els grups de Llums de l'Àrtic han vist aurores fins ara, però és veritat que alguns les han vist més fortes i alguns les han vist més fluixes. Quan són així fluixes, sempre te queda aquella cosa de dir, ai... I jo, les primeres que vaig veure eren molt fluixes. Ara, l'endemà, vaig tenir un show espectacular i ja se'm va passar la... Però sí que va ser com plan, ostres, això ho he d'explicar. Que no es veu igual.
0: Clar, no és un festival pirotècnic.
1: No, és.
0: I depèn com, doncs, hi ha una font de llum allà increïble.
1: Exacte.
0: I hi ha dies que dius, bé...
1: Hi ha dies que dius...
0: No, però és una aurora boreal.
1: És una aurora boreal igual, i hi ha molta gent que ve a aquesta zona i torna i no les veu. Llavors sempre els dic que s'han d'alinear moltes coses perquè les puguem veure. O sigui, el sol ha d'estar actiu, han d'arribar aquestes partícules de la Terra, quan xoquin amb la nostra atmosfera ha de ser de nit, i llavors no ha d'estar núvol.
0: Sí, sí, clar.
1: Llavors, a vegades, veig el que
0: prou
1: veges...
0: Prou bé que ho hagin vist tots, encara tots els grups, eh? Que ara n'has vist moltes ja, després de 6 anys. Tot i això, continua sent un moment màgic?
1: Molt.
0: O a tot acostumes?
1: No, no. Perquè, a més, crec que tot l'equip surts cada dia pensant avui veuré les millors aurores de la meva vida. Perquè, o sigui, sí que tenim com una mica de previsió de saber si el sol ha estat molt actiu o poc actiu, però sempre és la màgia aquella de dir, primer, si les veurem o no les veurem, si els hi podrem ensenyar amb el grup o no, llavors les fotos que podrem fer, quins colors tindran, quines formes tindran, si es mourà, si no es mourà... Llavors, crec que és una feina que t'ha d'apassionar, perquè si no és duríssim viure allà dalt, si no t'agrada.
0: I així com Nit Salvatge dels Smoking Souls és la banda sonora de la primera nit polar de la Cristina, les aurores boreals també tenen la seva cançó i aquesta és La gent que estimo, d'Oques Grasses. Porto

0: els núvols grisos.
1: La gent que estimo, d'oques grasses, sonen al llapis de memòria de la Cristina Masferrer, és a dir, de la fundadora de l'agència de viatges a Lapònia anomenada Llums de l'Àrtic i també una expertíssima caçadora d'aurores boreals. Que, Cristina, és precisament aquest el motiu pel qual has inclòs la gent que estimo al teu llapis de memòria. Digue'ns la veritat, no hauràs vingut perquè et pensaves que els concerts d'oques grasses eren aquesta setmana, et vas confondre...
2: No, o sigui, m'hagués agradat molt. I a més, hi havia una viatgera que va estar en aquest grup i tenia data pel concert que van canviar. O sigui, pel primer concert van canviar la data i me va saber molt de greu per ella. I ens hem passat tot el viatge amb oques grasses al cotxe.
1: I com relaciones la gent que estimo amb l'experiència de veure aurores boreals?
2: Ara està sonant un tros que diu cel de llums per fer-me feliç.
1: Vols que escoltem i ara ens comentes?

0: aurores boreals.
1: Està parlant d'aurores boreals. No sé si les han vist, però estan parlant d'aurores boreals.
0: Sense ell saber-ho, potser?
1: Potser.
0: Que he llegit això, que una aurora boreal pot durar des de 5 minuts a 4 hores.
1: Sí. O a vegades un minut, i a vegades ens anem a dormir i encara hi són. Moltes vegades el grup ens ha de dir, sisplau, ja les hem vist, marxem, perquè els guies ens quedaríem tota la nit allà.
0: Que són els que més us apassiona.
1: Clar.
0: Però de què depèn que duri un minut? O tornem a la pols solar?
1: Sí, depèn del sol, si ha estat més actiu o menys. A vegades tenim, com diem, com aurores de fons, que és les partícules regulars, així explicat molt ràpid, que deixen anar el sol, però a vegades passen coses al sol, a l'atmosfera del sol, que ens envia moltes més partícules de cop. Per exemple, aquest, el dia 10 ens va enviar moltes partícules i teníem tot el cel de colors i vam anar a dormir i encara estaven allà. Jo vaig arribar a casa i els vaig dir, noia, sortiu a fora que encara hi són. I totes, vale, però...
0: Estan cansat de l'aurora, ja. La més bèstia que has presenciat, la que més t'ha emocionat, pel motiu que sigui, d'aurores boreals?
1: Home, aquesta última ha estat molt guai, però recordo, per exemple, el 19 de gener d'aquest any també va ser molt, molt xula. No sé per què, quan venen els meus pares sempre tenim shows espectaculars al cel. Bueno, moltes. I sobretot, per exemple, quan tenim un grup, que recordo un grup del desembre l'any passat, que la primera nit no les van veure perquè estava núvol. La segona nit, cel claríssim, zero aurores. La tercera nit, supernúvol.
0: Tu hi ha ansietat aquí? Perquè mai t'ha passat encara.
1: Clar, mai m'havia passat. I la quarta vam tenir un show espectacular. O sigui, sense paraules. Estàvem allà fent el foc, miréssim on miréssim, hi havia aurores de pertot arreu. Ja no és... Al principi sí, era com més les aurores d'una nit concreta, ara està com molt relacionada amb els grups. En plan, l'esforç que hem hagut de fer aquest grup, vam fer més de 1.000 quilòmetres en 4 nits, més de 20 hores de cotxe, i de veritat que s'ho mereixien moltíssim veure-les, perquè al final deien, bueno, si no les veiem no passa res, perquè és veritat que hem fet tot el que està en les nostres mans, ho hem fet, hem tingut paciència, hem fet no sé quants quilòmetres, no sé quantes hores, i que el poder tenir aquesta recompensa és molt màgic.
0: Que canvia l'energia dels grups a mesura això que van passant els dies. Ah, mira, avui no l'hem vist el primer dia. Aviam demà. Sí.
1: Sí. Jo els hi dic, en plan, si no les veiem la primera nit, la segona nit, no us angoixeu, perquè primer que encara ens en quedaran 2 nits i al final és una cosa que no podem controlar. Fem una reunió cada viatge, una reunió d'inici, jo sempre els dic, necessitem 3 coses per veure aurores: foscor i tenir cel clar. Això és el que podem controlar nosaltres. Si el sol ha estat més actiu o menys, aquí no cal ni que tinguem ansietat, ni perquè és que no podem fer res. Llavors, que tinguem les dues primeres coses, fosc i cel clar, fetes, i la resta és un regal.
0: Però també és inevitable el ceniço, el vinagre català, no? Aquella persona que et contamina el grup. Això, joder, jo he vingut aquí a veure aurores. D'aquests també te'n deus trobar.
1: Haig de dir, si sóc sincera,
0: sí.
1: No gaires. O cap.
0: No venen, eh? No. No els agrada.
1: Jo crec
0: van a altres indrets.
1: Jo crec que ja filtrem bastant... el tipus de viatger que busquem, i jo si veig que aquest viatge no és per algú, jo no tinc cap problema en dir-li. En plan, ho sento, però és que...
0: Si filtreu moltíssim.
1: Sí.
0: Tu has dit que no a gent.
1: Sí. Sí. És un viatge que treu de la teva zona de confort. Jo els recullo a les 9 del matí i a vegades els torno a la 1 de la matinada. Jo, com tingui algú de mal humor, posarà mal humor a 7 persones més i a mi no em deixarà fer bé la feina. I si algú ja ha reservat i se'ns ha passat, tampoc tinc cap problema en dir-li, ei, espero que sàpigues on vens i que jo necessito de tu també.
0: Però com pots saber-ho tu, que els fas un psicotècnic?
1: No, però jo com, si me veuen a Instagram i diuen, mira, aquesta tia me cau fatal perquè és com molt estricta o molt o explica les coses molt com seran, doncs potser algú busca un viatge més de plaer. Jo els dic, jo no sóc l'assistenta de ningú. Jo o l'equip conduirem on faci falta, però no espereu a ningú ni que us vingui a cordar les sabates, ni que us vingui a carregar la maleta. És un viatge, és una feina en equip, en realitat. Perquè jo quan estic conduint, si està tot núvol, jo necessito que la gent estigui mirant per la finestra si hi ha estrelles o no hi ha estrelles. I sempre els dic que a vegades potser no ens podrem acabar ni el sopar, perquè ja hi haurà les aurores. Ja sopareu quan torneu a Catalunya. Aquí el que mana és el cel. I jo ho he explicat així obertament a Instagram i a la newsletter. Tinc una newsletter que, a més, és molt personal i el que t'explico a tu ara ho explico allà sense gaire filtre. Llavors, clar, amb algú que ja no li entri aquesta filosofia, doncs ja no vindrà.
0: és un bon cribatge. Que, Cristina, jo vaig aquí dient caçadora d'aurores boreals, caçadora, caçadora... El terme caçador és l'adequat, és el que feu? Les aurores boreals es cacen?
1: En realitat, és molt més poètic dir caçar aurores boreals, però al final el que cacem és cel clar. És poder veure estrelles. Si veiem estrelles, si les aurores venen, les podrem veure també. Però clar, caçar cel clar no queda tant.
0: I tu què dius que ets, si has de ser seca i sèria ho ets, amb el tema mòbils? Perquè clar, si necessites foscor i cel clar, quan hi ha foscor la gent treu el mòbil avui dia.
1: Aquí tenim a vegades una mica de conflicte,
0: sí?
1: Amb els grups. Sí, perquè és veritat... Ara hi ha menys. És veritat que tothom vol tenir la seva foto amb el mòbil, però nosaltres sempre anem amb una càmera molt bona i els enviem totes les fotos al final del viatge. I a part que, com he dit abans, no estem acostumats a veure la foscor. Els nostres ulls necessiten 30 minuts, aproximadament, per acostumar-se a la foscor. Si estem tot el rato amb el mòbil, no ens acostumarem mai. Llavors no veurem tan nítid com si...
0: Sí, sí, sí, estic d'acord, però que la gent moltes vegades se la bufa.
1: Ja, però hi perden ells. És que jo ja n'he vist moltes.
0: Requises mòbils, com
1: no,
0: els campaments.
1: No. Al principi ho hagués fet, al principi era com molt més estricte, però és com... Jo ho explico una vegada, qui m'ho vulgui ficar bé i qui no, és que jo ja les he vist. I són
0: Les bé, de fet, tu has pagat uns diners per venir.
1: Clar, o sigui, tu has pagat i tu no et vols perdre el moment, deixa el mòbil. Tu has vingut a fer la foto? Per fer la foto, ja és que...
0: Que quedi clar que en aquests viatges es cacen aurores boreals, però feu moltes més coses.
1: Sí.
0: Hi ha moltes més activitats. Visiteu la ciutat de Kiruna, que és on teniu el campament base. Aneu amb motos de neu, els porteu a saunes típiques d'Escandinàvia. Vull dir, hi ha un... Quan dorm aquesta gent? Perquè si durant el dia estan fent aquestes coses i a la nit estan buscant, caçant aurores boreals, una cosa és que els treguis de la seva zona de confort, però... On... Vull dir...
1: No és un viatge còmode. O sigui, dormim poc, però... Bueno, o sigui, un cop són allà dalt, és un viatge car de fer. O sigui, arribar fins allà dalt són dos vols...
0: Quant costa aquest viatge?
1: Els vols podem estar parlant d'uns 450-500 euros i llavors amb nosaltres depèn. Si una persona sola al voltant del 1.300 euros, una parella, doncs 1.900.
0: 5 dies, 4 nits, crec
1: sí,
0: que és, no?
1: Sí, exacte.
0: O sigui, els vols no entren al vostre pack. Tu et busques
1: no,
0: els vols...
1: Sí, perquè hi ha gent que, per exemple, pues arriba i fa dos dies a Estocolm i llavors acaba d'arribar fins a Kiruna, que crec que va molt bé per començar-te, sobretot el novembre, desembre, gener, per començar-te a adaptar al fred. O hi ha gent que llavors ho fa a la tornada.
0: He llegit que hi ha grups que repeteixen per això.
1: Sí, aquest any tenim dues famílies que tornen a venir.
0: I els hi canvies les activitats? O fan
1: no, volen fer el mateix. Venen amb gent nova, venen acompanyats amb familiars,

0: acompanyats amb familiars, i és com, no, nosaltres volem que també...
1: Sí, és l'anfitrió de l'anfitrió.
0: Exacte,
1: eh?
0: Exacte. I ells volen fer tot i que la seva família també visqui això. Però és que, a part, per exemple, l'activitat d'anar amb moto de neu...
1: Qui es cansa d'anar amb moto de neu?
0: Qui es cansa d'anar amb moto de neu? És que és molt guai. I agafar la moto i passar per tots els llacs gelats i el riu, i arribes a un prat envoltat de pins, tot nevat, i la nit polar, quan tenim aquests cels tan espectaculars, és que és molt màgic.
1: Els porteu a avistar balenes?
0: Tenim un viatge, sí, entre el novembre i el gener, per anar a veure cetacis.
1: T'ho pregunto perquè aquesta remor que se sent ara mateix de fons són de balenes ja perudes.
0: Exacte.
1: Què hi fan al teu llapis de memòria, Cristina?
0: Jo des de molt petita havia sentit com una connexió amb el mar molt gran, amb els animals. Recordo que sempre era en plan, no, fem un mural al mar. Fem, no sé què, al mar. Tot era al mar, però mai se m'havia passat pel cap estudiar res relacionat ni amb biologia, ni amb ciències del mar, res. I ja sé ara que també amb la comunitat de que la feina va bé, que puc començar-me a apartar una mica perquè tinc un equip molt guai, doncs he tornat a estudiar perquè tenim un mar molt ric, sobretot el Mediterrani, i molt desconegut. Tenim 8 espècies residents i moltes estan en perill d'extinció. El Mediterrani, per posar en context...
1: 8 espècies, vols dir 8 cetacis?
0: 8 cetacis diferents. Tenim entre dofins, 3 dofins, molar comú i llistat, tenim cap d'olla gris, cap d'olla negra, els ifis, i llavors tenim...
1: Cap d'olla són balenes, això?
0: Són dofins.
1: Dofins.
0: Sí. Llavors tenim el rorqual, que és la segona balena més gran del món, i tenim catxalots, també. Llavors el Mediterrani és un 1% comparat amb la resta de mars, però tenim el 30% de transport marítim. I aquest any, per exemple, a les Balears s'han comptat molts catxalots, i això no ho sabem, i són animals que estan perdent tots els seus ecosistemes, jo porto tota la gent a l'Àrtic per conscienciar, no?, de tot el que està passant allà, també amb el canvi climàtic, i el viatge de les balenes és precisament per això, perquè són animals que ja van estar molt en perill quan es caçaven, però ara amb tot el trànsit marítim també. I crec que és molt ric que els puguem tenir en el nostre mar i que no es mori, que no es quedi buit.
1: Doncs escoltem una mica aquestes balenes ja perudes, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer.

0: Aquesta que escoltàvem era la Pavarotti, no? De les balenes japerudes.
1: Sí.
0: Aquest és el cant de la balena japeruda?
1: Aquest és el cant de la balena japeruda. Les balenes japerudes fan una cançó. Els mascles fan una cançó. I es transmet de mascle a mascle i cada any li afegeixen estrofes.
0: O sigui, és com una cançó,
1: és una cançó
0: popular.
1: Exacte, de les balenes japerudes. Depèn de la zona on estiguin, tenen una cançó on tenen una altra.
0: Però què
1: altra
0: vol dir que afegeixen estrofes?
1: Afegeixen vocalitzacions. Com nosaltres estem parlant aquí, doncs és un idioma seu que es va construint, és una cançó que cada any serà una mica més llarga i l'aniran passant d'una a l'altra. És que moltes vegades parlem dels animals com no, els animals tenen instint. Bueno, tenen instint. Els animals, hem de començar a parlar, tenen cultura, no? Perquè primer es transmeten coses amb el seu llenguatge, tenen tradicions, tenen estratègies de pesca, de caça, d'alimentar-se. Llavors, no ens quedem, no?, només amb la superfície d'o, és un animal d'instint, no. Si anem molt més endint, trobem coses espectaculars. Tu pots agafar una barca, anar al cap de creus i llançar un hidròfon a l'aigua i potser no els veuràs, però segur que els sentiràs.
0: I ara? I a l'Àrtic, Cristina, esteu notant molt el canvi climàtic?
1: Moltíssim. Molt. Ara, per exemple, encara no tenim neu. Vam tenir una nevada abans d'ahir, però avui està plovent. En principi...
0: I a octubre, normalment, allà
1: neu,
0: hi ha neu.
1: Neu i graus negatius. No pot estar plovent a l'octubre a l'Àrtic. I l'any passat ens va ploure al març, per exemple, entre octubre i,

0: i abril no hauríem de tenir mai graus positius. Sí que la nit fa fred, jo vaig venir aquí, estàvem a menys 12, però de dia estàvem...
1: Clar, però és l'Àrtic, és l'Àrtic.
0: Clar, però de dia estàvem a 5 o 6. Que sí, és fred, però no, no hauria de ser...
1: No és un fred àrtic.
0: No és un fred àrtic, clar.
1: I els animals com ho viuen? Perquè allà hi ha... Entenc que hi ha molts ants, no?
0: Tenim els ants, però els ants, per exemple, tenen com un morro molt llarg, i aquest morro tan llarg, precisament el que fa és que l'aire que respiren s'escalfa per aquest morro i els arriba als pulmons calents.
1: Mira els ells.
0: Llavors, tots els animals estan adaptats. Tenim llebres que just ara estan començant a canviar el pèl. A l'estiu són grises o marrons i ara estan tornant completament blanques. I els rens igual. A l'estiu porten el seu vestit d'estiu, que és molt fosc, i ara els hi comença a sortir un pèl molt més llarg, més blanc, més gris, per camuflar-se més amb la neu.
1: Que te'n trobes molts?
0: Molts. Jo visc a una zona com molt apartada de Quirona, visc a 25 minuts de Quirona, i gairebé cada dia em trobo alguna cosa, o un ant, o una guineu, o un ren, un gall fer. Ara, en aquella carretera no sé què ha passat, però està ple de galls fers. Llavors, ja sempre vaig amb la càmera allà al costat, perquè sempre...
1: Cap en surt, amb animals?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Què?
0: Bueno, que vas conduint i se't creua un animal, i ara, per exemple, pot ser un volantasso i canviar de carril, però... quan estigui tot gelat, la recomanació és que vas recte.
1: Sí, però depèn de l'animal, et pot destrossar el cotxe.
0: Sí.
1: Ha passat?
0: A mi encara, a l'equip encara no, però a companys sí.
1: Coneixeu sí. Que Kiruna és una ciutat sueca, això, que està allà tocant a Lapònia, al voltant de 20.000 persones que hi viuen, i pel que he llegit és una ciutat que està de trasllat.
0: Sí.
1: L'estan movent.
0: L'estan movent. A Kiruna tenim la mina de ferro subterrània més gran del món, i aquesta veta de ferro pues, està posant en perill una mica la ciutat, i abans que passi cap desgràcia, el que fan és desallotjar barris i traslladar-los al centre nou.
1: El poble Sami, que crec que és l'únic poble indígena que queda a Europa, viu a aquella zona?
0: Sí, nosaltres el que coneixem com a Lapònia, que és una petita part de Rússia, una part de Finlàndia, una part de Suècia, una part de Noruega, en realitat s'hauria de dir el Sapmi, que és la terra on viuen els samis. La paraula Lapònia prové de la paraula Lap, que és una paraula despectiva per referir-se al poble, a la gent que vivia al nord. I...
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Què vol dir?
0: Uf, és com la paraula que vam servir nosaltres per referir-se a la gent del Marroc o de Sud-amèrica.
1: Vale. Així es tracta els samis.
0: Exacte.
1: Aquella zona.
0: Sí. Llavors, és una zona que es va colonitzar. Quan es van començar a formar les corones sueques, noruegues, és un poble que ha patit un procés d'assimilació molt bèstia. Gent que es va canviar de cognoms... gent que, pues, que la van assassinar per no voler adoptar la religió majoritària, famílies que se'ls van emportar els nens, amb aquests nens se'ls va ensenyar suec i els van fer servir de missioners per escampar la paraula de Déu, que els havia vingut a salvar tots, amb aquesta pobreta gent que vivia allà tan tranquil·la amb els seus rens.
1: Que crec que actualment el Samis és un poble indígena d'uns 80.000, unes 80.000 persones, tot i que hi ha molts suecs que no coneixen la seva existència.
0: Clar, és que a Suècia...
1: Si estan invisibilitzats.
0: És que no s'estudia qui és el poble Sami a les escoles. I a Suècia només hi ha dues escoles on puguin anar a estudiar i aprendre Sami. És com si a Catalunya...
1: Tenen 9 llengües, crec, no?
0: 9 llengües, sí. I a més és molt curiós perquè es mouen... les llengües des del Bàltic fins a l'Atlàntic. No és com molt transversal, però perquè segueix la migració del ren. De la manera que es movien els rens és com es movia el poble Sami.
1: És endarrere els rens.
0: Clar, és endarrere els rens. I la llengua, òbviament, pues, viatjava amb la gent que la parlava. El que passa que amb aquests processos d'assimilació es va prohibir parlar Sami durant molt de temps, i al ser un poble nòmada no hi havia res per escrit. Llavors, moltes coses i moltes paraules i tot el que seria la part més religiosa, més espiritual del poble Sami s'ha perdut.
1: I què tal és el poble Sami, tu que els coneixes?
0: A Kiruna és complicat, perquè primer reben molt d'odi per part del poble suec, i segon, tenen el territori molt fragmentat per la mina, les carreteres, el tren, I és veritat que a vegades és complicat poder accedir a ells.
1: No et veuen amb bons ulls.
0: No.
1: Però a tu ja et deuen conèixer.
0: Sí, però igualment jo també soc de fora. Llavors, tenen una situació molt complicada. A Noruega, que tenen molt més poder, és diferent. Però aquí tenen moltes lluites i Suècia, des del meu punt de vista, s'està portant bastant malament.
1: Però és un poble connectat amb el món? On ens hem d'imaginar un perfil Amish?
0: No, vull dir...
1: O sigui, tenen tecnologia, ho tenen tot?
0: I viuen en cases com la que puc viure jo. Sí que, òbviament, la seva connexió amb la natura és molt gran i la protegiran, podien anir abans la natura que la seva pròpia economia, per exemple, i bueno, tenen mòbils, quan han de fer la migració amb el ren s'ajuden amb quads, amb GPS, amb drons, a vegades amb helicòpters, van a tope. Però bueno, és com... O sigui, no perquè sigui una cultura indígena vol dir que s'hagin de quedar amb tradicions del passat. Si es poden fer la vida més fàcil, és totalment lícit.
1: Doncs d'un poble indígena com el Sami passem a un altre, com és la tribu dels Powhatan, que és el poble indígena de Pocahontas. Creus ignorant i salvatge.

0: La banda sonora de Pocahontas sonant al llapis de memòria de la fundadora de Llums de l'Àrtic i caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer, que aquesta cançó en concret que sona és Colors al vent, que bé, és un himne ecologista, només cal escoltar la lletra, en tota regla.
1: Sí, i és una de les pel·lícules que recordo més de quan era petita. Sí, és potser la primera que recordo, però clara la veig amb uns ulls molt diferents, no? Perquè la Pocahontas pues és la colonització d'Amèrica i la Pocahontas s'enamora d'un colonitzador.
0: Bé, és que l'amor romàntic, Disney ens l'ha colat a tot arreu,
1: ens l'ha colat a tot arreu. Llavors...
0: Sí, l'ecologisme no està renyit amb l'amor romàntic de Disney.
1: Però me recorda molt, per exemple, pues, el poble Sami, no? Que jo vaig tenir l'ocasió una vegada de conèixer un noi que era pastor de rens i deia, ostres, a mi em faria com molta angoixa tenir el meu ramat perdut a la muntanya sense veure on són, vale? Que pots tenir el GPS, però si passa alguna cosa tardaràs molt a arribar. I me va dir, i tu com ho saps? Que jo no sé on són. I dic, home, la muntanya és... I diu, que és molt gran. I em va dir, ja, però és que depèn de com bufi el vent, jo sé com ells es mouran. Llavors, la connexió aquesta de tu saps on aniran els teus animals, per com estigui el vent, per com estigui la neu, per com estiguin les temperatures, em sembla una connexió...
0: Clar, ens queda molt allunyada.
1: Ens queda molt lluny. I em sembla també com molt difícil d'aconseguir si no has viscut dins d'aquesta cultura.
0: I, Cristina, quins records tens d'aquesta infància? Com veies, Pocahontas a Anglès, no? Girona Interior, anys 90... Quins records en tens?
1: Aviam.
0: Fem memòria.
1: Bé, jo sóc la gran de quatre germanes, llavors...
0: Ostres!
1: Amb les bessones ens en portem dos, llavors tots els records els tinc molt lligats amb elles, també pues, moltes pel·lícules Disney, moltes princeses, ens agradava molt disfressar-nos de qualsevol personatge de Disney que trobéssim... com qualsevol germana amb les edats adolescents, pues a vegades estàs més lluny o estàs més a prop.
0: Però ets la gran,
1: jo sóc la gran, sí.
0: La gran a vegades ha de portar motxilles que no li toquen.
1: Sí.
0: Fer com de segona mare en alguns moments.
1: Sí, a més, el fet de que les altres dues fossin bessones, com els bessons ells sempre tenen com un lligam com molt especial, a vegades m'he pogut sentir germana gran, però a vegades és com... no trobo jo el meu lloc.
0: Bueno, elles tenen el seu rotllo.
1: Tenen el seu rotllo. Va, i llavors, home. Clar, quan va néixer la petita, jo li vaig dir a la meva mare, per fi som dos contra dos. I va dir, ui...
0: Hi ha poca diferència d'edat entre germanes.
1: Sí, jo sóc del 92, les bessones del 94 i la petita del 98.
0: Bé, anys parells.
1: Sí, tots parells, sí.
0: Que també tu com a germana gran has fet de pionera, has obert camí. No, perquè
1: sí.
0: És la referent, tu sentes la jurisprudència. És que la Cristina amb 16 anys ja sortia. Llavors,
1: sí.
0: No, vull dir, aquesta
1: clar,
0: part.
1: Clar, exacte. I òbviament no han hagut de lluitar tantes coses com les que vaig haver de lluitar jo, però bueno, també està bé.
0: I quan tu eres petita, Cristina, imagino que quan et deien Cristina, tu de gran què vols ser? No deies caçadora d'aurores boreals.
1: No.
0: Què deies?
1: No m'ho hagués imaginat mai. No, és que he passat per moltes coses en realitat i no crec que ser caçadora d'aurores boreals sigui la
0: més estranya.
1: Sí.
0: Ah, l'última.
1: L'última. Perquè ara, per exemple, estic tornant a estudiar i si quan acabi em ve de gust dedicar-me a la investigació, pues em dedicaré...
0: Oceanògrafa.
1: No sé. Poder.
0: I de petita que deies de tot, no?
1: De tot.
0: Del club de la ETT, no?
1: No, jo, per exemple, vaig estudiar disseny gràfic i, o sigui, el fet de ser quatre germanes, econòmicament, pues, era complicat. Pues, mentre estudiava, pues, em vaig posar a dissenyar invitacions de casament i... me va anar superbé, fins que vaig dir, doncs ja m'he cansat.
0: I a casa sou tots de l'espanyol o això és una cosa només teva?
1: No, això és meva.
0: Teva
1: és
0: només?
1: Meva només, sí.
0: I d'on et ve aquesta passió per Ica? S'està partint ara, està rient molt la Cristina.
1: No, avui algú s'empadrà molt amb aquesta entrevista d'un xicot que vaig tenir.
0: I et vas fer per Ica, eh?
1: Sí.
0: I algú s'enfadarà molt amb aquesta entrevista?
1: Segurament.
0: Algú familiar?
1: Sí.
0: No, t'ho dic perquè s'ha de ser molt i molt perica quan la teva cançó en tillapis, és a dir, aquella cançó que us demanem que pel motiu que sigui li tinguis mania o no t'agradi, tu l'has triat en relació amb el fet que ets de l'espanyol.
1: Sí.
0: Si et sembla, la fem sonar.
1: Exacte.
0: I tot seguit ens expliques per què et genera urticària o Jennifer dels Catarres.

0: veure, Cristina Masferré, què et passa amb la Jennifer dels Catarres, que ara escoltant, la feia molt que no l'escoltava, i podria ser que ens entillapis per molts motius. Digue'ns per quin és el teu.
1: Perquè odien els pericots de Sarrià.
0: Ho diu.
1: Ho diu, ho diu. I però, o sigui, jo, des de... vaig tenir quan una parella, que era l'Espanyol, i anàvem els dos a l'estadi, i a mi... El...
0: Sí, d'anglès, de Girona, baixàveu
1: sí,
0: fins
1: sí.
0: aquí. Éreu molt pericos, eh?
1: Des dels 14 anys, ell en tenia 16, em sembla, ens vam fer socis, i fins a dia d'avui...
0: Amb tota la família blaugrana?
1: Sí, sí. Bueno, però m'és igual, ells que facin la seva, que jo...
0: Bueno, és una manera també de revelar-te, no?
1: Clar,
0: de crear
1: no,
0: la teva identitat.
1: I el fet de poder anar a l'estadi, de poder viure-ho de prop... ara ja no, perquè estic allà dalt, però abans ens havíem recorregut no sé quants estadis, agafant el cotxe i ens havíem anat al País Basc a veure un partit, havíem anat a Madrid, a València, Andalusia... Poder-ho viure tan de prop, de donar suport al teu equip, no pots fer-ho amb qualsevol equip, amb llistes d'espera per ser soci, de seients i més turistes que
0: I després van els Catarres, no?, l'any 2011.
1: I fan la cançó.
0: I fan una cançó populista on es fiquen a...
1: Amb els pericots.
0: Costa ser de l'Espanyol a Catalunya.
1: Sí, però...
0: Per què costa?
1: Ja en primer suposo per el nom i perquè hem tingut grups d'animació que no han donat la millor imatge que podien donar, que al final que cadascú defensi la bandera que vulgui, però tu quan entres a l'estadi tu vas a defensar un equip. No hauries d'anar a defensar una posició política.
0: Si vols dir que potser en certs llocs es relaciona l'Espanyol amb certes ideologies d'extrema dreta.
1: Exacte. Però aquí em teniu a mi, que no.
0: Bueno.
1: Clar, i és que al final, com en tot arreu, fa molt més soroll el que ens sembla negatiu, no? Que no, pues no m'agrada l'extrema dreta, vale, l'Espanyol, però també hi ha gent que no som d'extrema dreta i som independentistes, o no som independentistes, però no som d'extrema dreta. Vull dir, en realitat és molt plural l'Espanyol.
0: Sí, home, és una obvietat, no?, que ho haguem de recordar.
1: Però sí.
0: I també entenc que hi ha un greuge comparatiu entorn al Barça, no?
1: Exacte.
0: S'ho emporta tot.
1: S'ho emporta tot. Jo a vegades, quan venen els grups i parlem de futbol, jo sempre estic allà en plan... Cristina, estàs treballant...
0: O sigui, poses molt hooligan.
1: No,
0: allà surt la Cristina potent, eh? Amb el tema futbol.
1: Sí. És l'únic moment que deixo de ser professional.
0: És més fàcil ser de l'Espanyol a l'Àrtic que a Catalunya?
1: No, crec que té la mateixa dificultat. Ningú ho entén, en realitat. Quan parlem a tu, jo, de l'Espanyol, no ho hagués dit mai. Bueno, per què? O sigui...
0: No, clar, el Barça sí que... Ah, Catalunya-Barça, no? Això tu deus trobar moltíssim.
1: Sí, això sí.
0: L'Espanyol què és, no? Què és
1: Exacte.
0: Això de l'Espanyol?
1: No, ja, el coneixen més que res per ser com una mica l'antagonista del Barça. No?
0: Tu el segueixes, l'Espanyol, des d'allà?
1: Sí, o sigui, ara, jo abans anava sempre a l'estadi cada cap de setmana, però des que estic allà dalt, pues, òbviament no, i quan baixo, és veritat que prioritzo més família que anar a veure els partits.
0: Però pots veure els partits des de
1: l'Àrtic? Sí, els puc veure o els puc escoltar a la ràdio. O...
0: Se senten els crits, no? Com hem sentit les balenes geperudes, sentim a la Cristina cantant els gols.
1: Bueno, cantar a vegades.
0: Bueno, clar, que el primer l'han de fer, això és cert. No em portis per aquest camí,
1: no.
0: Que ens ho farem. Que... Com portes això d'estar lluny de la família?
1: Complicat. Les primeres temporades... Ui, més fàcil. Ara em costa.
0: Cada costa més.
1: Sí.
0: Que tens la sensació que t'estàs perdent moments.
1: Bueno, però la meva germana té una nena petita. Ui.
0: S'està emocionant la Cristina, que està perfecta.
1: Soc padrina del fill de la meva millor amiga i el sento lluny.
0: I quan penses en el futur, et veus tornant?
1: No. És que és molt complicat perquè al final jo faig la decisió de marxar i de voler estar allà i m'agrada molt la vida d'allà. I... Que complicat. I quan vinc aquí és com, va, o sigui, és com la realitat de que m'estic perdent coses. Però és com... Ja no hi trobo el meu lloc.
0: Complicat, eh? Perquè tu, clar, és el que t'ho expliques, sents que tu estàs a Kiruna i a la vegada saps que si vens aquí no estaràs tan bé com a Kiruna, però aquí està la gent que estimes. Aquí,
1: exacte. Jo si me'ls pogués emportar tots cap allà dalt, aquesta me'ls emportava...
0: Mira que és complicat, però és la solució més senzilla que ara mateix trobo al...
1: Sí, sí. Jo sempre dic que feina sempre n'hi ha. I tant de bo me'ls pogués emportar tots, però...
0: També t'he de dir que per molts anys t'emocionis quan toquis clar. Aquest tema, perquè vol dir que hi ha un nervi, hi ha una cosa que...
1: Clar, sí, sí. I, bueno, ara he trobat... Bueno, baixo sempre que puc, però marxar és complicat.
0: Que suposo també que quan els pares fan grans, tot...
1: No, i quan te comencen a preguntar, no, tornaràs? Ens trobes a faltar? O la teva neboda ha fet això, o el teu fill l'ha fet això. I ja t'he dit que amb la meva germana i amb la meva amiga els estic super agraïda perquè m'involucren gairebé amb tot i m'envien fotos i m'expliquen i ens truquem. Però clar, és com... Ai.
0: Bueno, ets la tieta enrotllada, sí, que viu allà on el Pare Noel, no? Clar, t'han d'exigir... Però...
1: Clar, sí, sí, no? Clar. I tinc unes ganes que es facin ja grans i puguin agafar avions.
0: Doncs jo crec que pel que estem parlant, el teu llapis de memòria, Cristina, l'hem de tancar, em tanca els ulls de xarango, que és una manera, suposo, que quan surt tot això, no?, quan aflora, sí, sempre et queda la música per tornar a casa. Això és tornar a casa amb els ulls tancats?
2: Tothom busca un trosset de terra.
0: Què? No pots ni parlar, eh?
1: No.
0: Comencem parlant d'aurores boreals i hem acabat.
1: Ai, sí. Ai, és que és dur, eh?
0: M'ho imagino. Sí. Cristina Masferrer, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà divendres a partir de les 3 de la tarda. Demà és dia de Llapis de Memòria Col·lectiva i demà parlem d'una de les grans escriptores d'aquest país. Sí, sí, Mercè Rodoreda. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol.

0: Dama, que normalmente eran manzanas, mirando al horizonte y aullando lamentos tristes, ostras, pero blues. Era blues, puro blues, amigos. Puro blues. Esta grabación me la pasó Carlos de Ita grabando gorriones en Alabama en 1941.
1: Lamentos tristes, desde luego.
0: Puro blues.
1: Puro blues, desde luego.
2: Hay alma, bueno, ahí, ¿eh? Hay mucha alma. Sí.
0: Hay alma, mucha alma, mucho soul también. En 1957, atención, quedaros con este nombre, Mofletes Wilson, un trompetista y productor de jazz,
1: ¿sí?,
0: contacta con él porque busca una voz que suene alcantarilla.
1: Muy bien, la
0: entonces,
1: tenía.
0: Entonces, reúne un Dream Team, entre ellos está Garras de Cuervo Allison a la batería,
1: ¿vale?,
0: Vinny el Abyecto Grabber al piano, Pústulas McIntosh al contrabajo y el propio Mofletes a la trompeta.
1: Joder, no sé, suena de locos. No sé, no he oído estos nombres, pero suena muy bien. ¿Y graban qué?
0: Bueno, graban el legendario Kiss My Ash.
1: ¿Qué es?
0: Besa mi ceniza. Besa mi ceniza.
1: A ver.
0: Escucha.
1: ¡Hombre! Ha vuelto. Ha recuperado el cencerro.
0: Vuelve el cencerro, amigos. Vuelve el cencerro, sí.
1: Esto es jazz, jazz atonal, ¿no? O sea, jazz moderno, ¿eh? Sí,
0: es un discazo, es un discazo. Y recupera el cencerro para esta pieza magistral.
1: Sí.
0: Y esa fue un poquito la recuperación del cencerro, la causa de su muerte.
1: ¿Cómo?
0: Un enfisema pulmonar causado por una bala del 42 que le disparó Pústulas McIntosh.
1: El contrabajo le disparó.
0: El mismo. Estaba harto del cencerro, se lo dijo dos veces y con Pústulas McIntosh no hay una tercera vez. ¡Pum! Disparo en todo el pulmón.
1: Pues así era, Pústulas. Oye, gran trabajo el que has hecho.
2: Historión.
1: Con esta
2: historión. Show, historión.
1: Gracias.
2: Muy bien.
0: Gracias a vosotros.
2: Joder, qué grande.
3: Radio Ser, Principat d'Andorra.
4: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
5: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
6: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
7: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
8: El pop folk íntim i enèrgic de Cesc Sant Salvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
7: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
9: Ràdio Ser Principat d'Andorra viatja a Brussel·les. Aquest dilluns a partir de la una del migdia, especial informatiu per la històrica signatura de l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. Connexions en directe amb Enrique García, corresponsal de la SER a Brussel·les i expert en institucions europees per explicar amb tot detall l'acte de signatura de l'acord i recollida de les valoracions dels principals protagonistes. I l'anàlisi del final d'un llarg procés amb l'excap de govern i observador independent de l'acord, Jaume Bartomeu, i la politòloga i exministra Judit Pallarès. Tota la informació, tots els detalls, tots els protagonistes a l'especial informatiu de l'Aquí Andorra amb Arnal Sanllei. Dilluns a partir de la una del migdia a la 102.3 FM a cadenaser.ad i l'aplicació de la SER.
10: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Posa't al dia de l'actualitat esportiva andorrana amb Ricard Rovirosa. Aquí, Esports. Cada migdia a partir de la 1:40 a Ràdio Ser Principat d'Andorra.

0: Cadena SER.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
3: Ah, sí?
4: És per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
3: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
4: A tu només t'han pogut treure dos òvuls que no serveixen.
5: Hem deixat una pasta.
4: Si el motor és vell...
6: In vitro, dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
9: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
10: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: T'has fet a l'aigua, quasi te m'escapes.
12: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: En definitiva, l'objectiu és garantir una relació que sigui més fluida entre les institucions i les empreses, amb més capacitat d'anticipació, com deia, i amb una millor connexió entre les decisions públiques i la realitat econòmica del país.
1: Escoltàvem el cap de govern parlar sobre el memoràndum que ha tancat amb les tres organitzacions empresarials per preparar el desplegament de l'acord d'associació. Ho ha fet amb una reunió, amb una trobada amb la premsa, amb la qual també ha parlat que la concentració que s'impulsa el dilluns al Consell General és directament un brindis al sol. De seguida analitzarem tot plegat el que s'ha dit en aquesta roda de premsa i també la resta de l'actualitat del dia. Abans, per això, coneguem, com sempre, la previsió meteorològica.
2: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
1: De la mà del Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
3: Demà el sol estarà present fins ben entrada... Bona tarda. Demà el sol estarà present fins ben entrada la tarda amb alguns núvols que aniran a més a mesura que avanci la tarda i s'apropi la nit, però no serà fins al cap de setmana que seran abundants i actius amb pluja. De moment, demà, amb temperatures encara altes, avui de nou màximes properes als 25 graus a moltes parròquies, demà al matí mínima de 10 graus a Andorra la Vella, temperatura molt semblant a tot el país, es mantindrà la inversió tèrmica, després la màxima de nou passarà amb facilitat dels 20 graus apropant-se als 25. I al cap de setmana, molts núvols dissabte, amb algun xàfec a última hora, més estones de pluja diumenge, amb ambient fred.
4: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.

0: 7 i gairebé 23 minuts. Xavi, es pot qualificar de brindis al sol la concentració que reclama el referèndum de l'acord d'associació. El cap de l'executiu ha deixat anar aquesta frase en referència a la convocatòria prevista per dilluns davant del Consell General, tenint en compte que tot just unes hores abans ell mateix haurà signat ja l'acord definitiu amb el vicepresident de la Comissió Europea, amb Maros Sefcovic. Ricard Rovirosa, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. En aquest sentit, assegura que no té sentit la protesta, que és, per tant, un brindis al sol, i tampoc entendria que s'hagués fet abans, ja que el govern sempre ha estat fidel a la seva paraula, al compromís que va adoptar amb la ciutadania a través del programa electoral i amb les institucions comunitàries.
2: És un brindis al sol, aquesta manifestació, amb tot el respecte, vull dir, perquè al final tothom legítimament es pot manifestar pel que consideri oportú, sempre que ho faci pels conductes legals i seguint els procediments legals. Però fer una manifestació, un cop ja estarà signat aquest acord d'associació, com vostè comprendrà, això no té marxa enrere. Però bé, també li dic, encara que es fes abans, el govern té molt clar quins són els seus compromisos i té molt clar, doncs, el que ha de fer.
1: Es pot haver demanat això, que si es fa, que sigui amb els canals legals establerts. Per tant, caldria que la persona o l'entitat que la impulsi demani el permís corresponent. A tancament de l'edició encara no estava confirmat que sigui així, però en alguns canals d'informació ha circulat que l'USDA, la Unió Sindical d'Andorra, hauria fet el tràmit administratiu. Es pot ha continuat amb molta contundència quan ha assegurat que ni aquesta ni cap altra manifestació alterarà el full de ruta que ha establert des de fa molts anys i que només convocarà el referèndum un cop el Parlament Europeu hagi aprovat el text. Si la proximitat amb la campanya electoral no ho impedeix, serà aleshores quan signi el decret.
2: I ja hi poden haver tantes manifestacions com vulguin, i s'hi poden apuntar tants líders de l'oposició com vulguin, que nosaltres, doncs, tenim molt clar que el dilluns hem d'anar a signar aquest acord d'associació, que suposa la culminació d'un procés de negociació complex i llarg, i que a partir d'aquí, doncs, s'ha d'enviar al Parlament Europeu, i quan el Parlament Europeu ratifiqui aquest acord d'associació, doncs nosaltres, si el temps ho permet, i la campanya del referèndum es pot fer en condicions, doncs convocarem el referèndum, i si no es pot fer en condicions i el temps no ho permet, doncs ho farà el propi govern. Quin problema hi ha?
1: Finalment, el cap de govern s'ha defensat de les crítiques de l'oposició, que li exigeix que convoqui ja la consulta perquè entenc que abans cal establir les màximes garanties per a la població. Si no fos així, diu, està convençut que aquests mateixos partits li farien la mateixa recriminació.
0: I mentrestant, el govern ha tancat amb les organitzacions empresarials un memoràndum per desplegar l'acord d'associació. Es tracta només d'avançar-se als esdeveniments i si finalment es rubrica el procés d'acostament amb la Unió Europea, les companyies andorranes puguin aprofitar els avantatges que comportarà des d'un bon principi. D'aquesta manera, tal com ha explicat Xavier Espot en roda de premsa amb els presidents de la Cambra de Comerç, de la Confederació Empresarial i de l'Empresa Familiar, l'objectiu és que disposin ja de les eines, del coneixement i del suport necessari per adaptar-se a aquest nou escenari de manera progressiva i ordenada.
2: Per tant, doncs, el que venim a crear és una estructura permanent de diàleg, de cooperació entre govern, entre entitats empresarials, per afrontar, doncs, com deia, no, amb rigor els reptes que es derivaran d'aquest acord d'associació, perquè aquest acord d'associació es converteixi en allò que tots volem i que estem d'acord que volem que sigui, que és un instrument, doncs, de modernització econòmica, de competitivitat, de generació de noves oportunitats per a les empreses i, en definitiva, també pel conjunt del país, perquè aquest país, doncs, no funcionaria ni s'entendria sense les empreses i els empresaris.
0: Qüestionades les agrupacions empresarials pel suport que té l'acord d'associació entre els seus afiliats, han reconegut que ha seguit una evolució creixent a partir d'haver resolt els dubtes que tenien.
1: Des de la CEA, el seu president Gerard Cadena ha exposat els avantatges que presenta en matèria de cooperació transfronterera, de millora de les connexions i del desenclavament territorial, a més de la diversificació econòmica. També destaca els programes europeus als quals ara podran accedir els empresaris andorrans. Per tot plegat, creu que les empreses s'han avançat a la política i que l'acord vindrà a regular una situació que en molts casos ja es donava.
3: Les empreses, com deia, ja fa temps que han passat al davant. I ara el que demanem és poder decidir amb el govern quins projectes transfronterers tirem endavant i a qui donem prioritat. I aquest memoràndum d'entesa que hem signat avui ens permetrà tenir aquesta capacitat d'incidir. L'acord d'associació obre moltes possibilitats per a Andorra. Les hem de saber aprofitar i aprofitar-les també en clau de cooperació amb els nostres veïns.
1: D'aquesta manera, el govern i les tres entitats empresarials crearan un secretariat permanent conjunt abans de 3 mesos i que es reunirà progressivament amb l'objectiu de recollir les aportacions dels diferents sectors econòmics, analitzar els reptes que es plantegin i consensuar propostes.
0: 7 i 28 minuts.
4: consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
2: Per tant, doncs, el que venim a crear és una estructura permanent.
5: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
6: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
7: Últims dies del 2x1 en ulleres graduades a Visual Òptica Andorrana. Fins al 18 d'octubre, compres unes ulleres graduades i te n'emportes unes altres. Avinguda Carlemany 73, Escaldes Engordany. Consulta'n les condicions a l'òptica.
0: Set i 29 minuts, Andorra disposarà d'una xarxa que connecti els joves que viuen a l'estranger amb els reptes del país. Es diu Andorra Talent Internacional i és una iniciativa desenvolupada per Andorra Recerca i Innovació en col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Universitats. Es tracta d'una xarxa destinada a identificar, connectar i activar el talent que viu o que estudia fora del país, amb la finalitat de mantenir el vincle i facilitar que els seus coneixements, experiència i pròpia xarxa contribueixi als projectes i als reptes que té Andorra a futur. Diu Ladislau Baró, el ministre responsable d'Educació, que tot aquest coneixement és una oportunitat per al país.
8: No és doncs una cosa que s'hagi d'entendre com una pèrdua, com un aspecte negatiu. És també una oportunitat.
0: La gerenta d'Andorra Cerca i Innovació, Marta Domènech, afegeix que l'Andorra Talent Internacional parteix de la idea que la mobilitat és una font de coneixement i d'oportunitat, també d'aquí que no s'hagi plantejat com un retorn físic, sinó com una via més de contribució. En aquest sentit, ha detallat que la xarxa s'adreça a les persones majors de 18 anys que estudiïn o bé que estiguin treballant a l'estranger i que, per formar-ne part, només cal registrar-se al web del programa. També ha comentat que hi hauran diverses trobades anuals, físiques i digitals. La més destacada serà els vols de Nadal i serà la primera presencial que facin tots els participants. Inclourà networking i també connexió amb els representants de l'ecosistema andorrà. Canviem ara de qüestió, Ricard, perquè Ramon Lladó reivindica la credibilitat d'Andorra en els mercats internacionals.
1: Sí, el ministre de Finances ha comparegut en seu parlamentària per exposar el projecte de llei del pressupost i ha aprofitat la benentesa per destacar la bona recollida que ha tingut l'emissió del deute que va impulsar el govern fa unes setmanes. A preguntes de la seva companya de partit, Meritxell López, Lladó ha animat la resta de membres de la Comissió de Finances a llegir-se les conclusions de les agències d'avaluació internacionals, ja que valoren molt significativament el fet que el país tingui un marc fiscal i legal estable, un creixement de l'economia i que aquesta, com cada vegada, estigui més diversificada i el superàvit pressupostari anual.
9: Els diners són molt porucs i els diners es miren molt bé, els diners internacionals, on posen els seus diners, i aquests inversors internacionals. Per això anem als mercats de deute internacionals, perquè no li anem a vendre a una persona d'Andorra, que els podria ser que l'enredessis. No, aquests són els mercats internacionals i el que veuen d'Andorra és que el país creix, tenim unes finances sòlides, retornem el deute fent superàvits i aquesta gent no juga amb els seus diners.
1: Qüestionat ara pel president de la Comissió i també del grup parlamentari de Concòrdia, Cerny Escalé, sobre com les bones xifres de l'economia es tradueixen en millores per a la vida del ciutadà, el ministre li ha respost amb alguna dada referent al fet que les persones que guanyen més de 200.000 euros anuals representen només el 3% dels qui presenten la declaració de la renda, però en canvi suposen el 25% de la recaptació. A més, ha afegit que la població ha guanyat poder adquisitiu i això es demostra en els informes que elabora el Departament d'Estadística.
9: Com de bé vivim, és a dir, què podem comprar amb el que guanyem? I això ens situa, això, entre Suècia i Canadà. No és exhaustiu aquella llista de països, eh? O sigui, miren, és bastant exhaustiu, em sembla que estem, no sé si el 17 o el 18, però miri, no me'n recordo ben bé, és un informe d'estadística. Però això el que ens vol dir és, amb els diners que guanyem, vivim igual de bé que els canadencs que guanyen el doble que nosaltres, perquè ja tenen més impostos i perquè la vida és més cara. Bàsicament és això, és a dir, que és la manera en què com ens serveixen els diners que fem aquí.
1: En referència al pressupost, el ministre ha reproduït les xifres que ja va presentar fa uns dies i la setmana vinent l'haurà de defensar de les tres esmenes a la totalitat que han presentat els partits de l'oposició.
0: I Andorra impulsarà nous projectes amb Catalunya i amb la regió d'Occitània. El govern treballa amb la creació d'una agrupació europea de cooperació territorial per desenvolupar iniciatives compartides i facilitar l'accés a fons europeus. La proposta centrarà les segones jornades de cooperació transfronterera que se celebraran del 21 al 23 d'octubre. Aquesta trobada, com dèiem, començarà el dia 21 amb la presentació d'un estudi sobre els fluxos socioeconòmics entre els tres territoris i un acte institucional amb el cap de govern Xavier Espot i altres representants dels dos territoris veïns. La principal novetat serà la incorporació d'un fòrum empresarial transfronterer que organitza la mateixa Confederació Empresarial Andorrana. Serà els dies 22-23 del Prat del Roure i anirà a dirigir

0: 23 del Prat del Roure i anirà a dirigida a empreses que vulguin explorar noves oportunitats de col·laboració. La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, detallava alguns exemples i altres projectes dels dos primers eixos de cooperació.
1: En economia, per exemple, el que podem destacar són les zones econòmiques especials, una a Organyà, una altra a Pamiers, que estan en fase de desenvolupament diferent, i també doncs, d'altres oportunitats vinculades a la diversificació i a la innovació.
0: El fòrum abordarà qüestions com ara l'energia, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i la mobilitat. I un darrer apunt amb el govern, perquè la cartera digital supera ja els 25.000 usuaris i continua ampliant les funcions que ofereix. El govern avança en la transformació digital amb una nova actualització d'aquests serveis i a partir d'ara ja es podrà estrenar la credencial del carnet animal de companyia, consultar el cens electoral i compartir i validar les credencials entre carteres digitals mitjançant codis QR. En clau política, Ricard, Virtus exigeix una reforma urgent del sistema de pensions.
2: La formació aposta per un sistema mix entre l'actual de repartiment i el de capitalització per resoldre el que considera un desequilibri inevitable provocat pel progressiu envelliment de la població. Virtus assegura que cal revisar i actualitzar sense demora l'actual model perquè en pocs anys entrarà en dèficit i aposta per un model mix entre l'actual de repartiment i el de capitalització.
0: I el Partit Socialdemòcrata i Joan Barrera busquen solucions als efectes negatius que han generat el desenvolupament econòmic d'Andorra.
2: L'alcalde de la Seu d'Urgell ha rebut aquest matí el candidat socialdemòcrata a les eleccions generals, Gerard Alís, i les consellera general Susana Vela i Laia Moliner, amb l'objectiu d'intercanviar impressions sobre els principals reptes que comparteixen els dos territoris i explorar noves vies per a reforçar les relacions de cooperació. Entre les qüestions que han tractat hi ha l'accés a l'habitatge, la mobilitat transfronterera, la immigració i les oportunitats de desenvolupament econòmic i social.
0: I Sant Julià de Lòria cobrarà 24.000 euros per plaça d'aparcament per facilitar la reforma dels edificis antics. El Comú vol permetre que d'aquesta manera es puguin rehabilitar immobles que ara mateix no es poden reformar ja que no tenen espai per construir-hi places d'aparcament, tal com exigeix la normativa. L'ordinació permetrà compensar la manca, aquesta manca, volem dir, amb el pagament d'una taxa de 24.000 euros per plaça sempre que sigui tècnicament impossible habilitar-la a la mateixa finca o en un radi de mig quilòmetre.
2: La mesura s'ha aprovat amb 6 vots a favor i 3 abstencions. El cònsol major Cerny Cairat defensa que la iniciativa ha de servir per recuperar edificis que actualment estan sense ús i facilitar que es puguin destinar a habitatge, especialment al nucli antic de la parròquia.
3: Amb això aconseguim dos objectius. El primer doncs és que tots aquests immobles que estiguin en desús però que hi hagi intenció de posar al dia a través d'una llicència d'obra major facilitar-ne el seu desenvolupament i que puguin entrar també doncs, al mercat de l'habitatge. I al mateix temps, des del punt de vista fiscal de l'administració, doncs, recaptar aquestes taxes, aquests tributs, per fer doncs, més polítiques també.
2: El Comú assegura que ja té constància d'almenys 2 edificis que podrien acollir-se a aquesta mesura.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Futbol en directe, Ricard, com va el debut de l'Inter Escaldes a la Conference League?
2: Doncs mitja part, els escaldencs marxen al vestidor amb empat a 0 al marcador després d'una primera meitat força competida. 2 minuts del conjunt de Felip Ortiz, que està intentant tenir protagonisme amb la pilota, encadenar possessions llargues i evitar que el Mielbi pugui imposar el seu ritme de joc. L'Inter, doncs, està competint de tu a tu contra el vigent campió de la Lliga Sueca sense complexos, intentant jugar les seves cartes en una cita històrica per al futbol andorrà.
0: I en bàsquet, Gorka Xàs treu ferro a les 3 derrotes que el Morabanc Andorra ha encaixat aquest inici de temporada.
2: Sí, el president tricolor descarta que hi hagi motius per preocupar-se, malgrat que l'equip encara no coneix la victòria després de les 3 primeres jornades de la CB. Xàs demana calma i considera que no toca posar-se nerviós a aquestes alçades de la competició.
5: Jo estava preocupat l'any passat a l'última jornada. Ara, a la tercera jornada, no em sembla... Ja sé que és el que toca, però no toca ni preocupar-se ni posar-se nerviós, primer perquè no s'ha dit per res, i no hi ha raó per posar-s'hi. És perquè és xulo escriure-ho.

0: i tots ens posarem així. Si ens podem estar enfadats, doncs millor, però és que no hi ha motiu.
1: El màxim dirigent del club també es queda amb les sensacions positives que va deixar l'equip durant bona part del partit d'ahir a la pista de la Joventut de Badalona, tot i que la desfeta final amb un parcial de 22-0 en l'últim quart per part del Joventut. Aixes ha fet aquestes declaracions en el marc de la renovació del conveni de col·laboració entre el Morabanc Andorra i el Comú d'Escaldes en Gordany.
2: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
3: Set i 40 minuts, no és moment per preocupar-se encara, la jornada 3, Ricard, no hi eres, no. Però em comença a sonar una mica aquest discurs. A veure com evoluciona.
1: A veure, esperem sumar aquest cap de setmana.
3: Gràcies, Ricard. Fins demà.
1: Fins demà.
3: I a tots vosaltres ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web catenacer.de, del butlletí informatiu Hora 25, i si no, demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu una molt bona nit i ens retrobem aleshores.
4: Planificació financera. La Ventana, con Carles Francino.
5: Ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos.